0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara m'érem bé, passo ràpid.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Muriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

escàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. Honor i vida.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un
0: dia. Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

0: s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Les pròximes hores, i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsià, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí 4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el SEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Maria Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Bon dia, salutacions, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ara mateix, quan són les 10:05 d'aquesta última jornada de la setmana. Per fi som a divendres i us saludem en aquests minuts. Ara agafem, doncs, aquí el comandament fins arriba al punt de la una del migdia amb aquesta jornada. Avui som ja dia 21 d'agost. Mare meva, com passen els dies i que ràpid que ens estem empassant aquest mes d'agost. Bueno, avui, per sort, segurament que molts dels que ens escolteu doncs esteu pensant el mateix. Que bé que hem dormit avui, eh? Bueno, avui el temps ens ha donat una petita treva i esperem a veure com respon aquestes properes hores. Benvinguts i molt bon dia. En aquests minuts del matí, aquí arranca una 10:13, aquestes 3 hores en directe, perquè la calor que avui doncs és menys sufocant, doncs la puguem portar d'una millor manera. Salutacions de Marga Márquez. En aquest 21 d'agost es celebra oficialment el Dia Internacional de la Commemoració homenatge a les víctimes del terrorisme. Aquesta efemèride va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides a l'any 2017 amb l'objectiu d'honrar i donar suport a les víctimes i als supervivents del terrorisme en tot el món, així com promoure i protegir els seus drets lliberats fonamentals. El lema escollit per la campanya global d'enguany és «Sanar a través de la memòria». I a banda de la commemoració principal de l'ONU, aquest mateix dia també concedeixen altres dates assenyalades. Avui és el Dia Mundial del Síndrome, una cosa rara, eh? Us ho dic així, DRAC, D-Y-I llatina R-K-U-A. Una jornada per donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària a base genètica i donar suport a les famílies afectades. I avui també és el Dia Internacional del Catequista, celebrat principalment en l'àmbit de l'Església Catòlica en memòria del Papa Sant Pius X. També en aquesta jornada, avui 21 d'agost, és mirar el santoral, doncs avui és Sant Pius X, papa que també és conegut per ser el patró dels catequistes. També avui és Sant Gatònic, Sant Siriaca de Roma i Sant Quadrat.

dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils, els Mossos d'Esquadra van abatre Subirats a l'Alt Penedès el conductor de la furgoneta de la Rambla de l'atemptat destacat a casa nostra. Doncs continuem de festes majors i algunes ens agafen de prop, que us les aproparem en el nostre moment d'obrir l'agenda. Però festes majors destacades a la província, doncs hi ha la Festa de l'Arbós, que us donarem avui detalladament de tots els actes que ens ocuparan d'avui divendres i del cap de setmana. També és la Festa Major del Callà i també la Festa Major de Santes Creus, si voleu fer una mica de comarca. I si voleu una mica més enllà, doncs també avui és Festa Major a Vespella de Gaià. I què és el que ens depara el temps? Doncs el temps avui i el cap de setmana, doncs, ve amb uns petits canvis. El temps per avui divendres serà majoritàriament assolellat. Cel ben clar i assolellat durant gairebé tot el dia, amb temperatures màximes que fregaran els 29 graus i les mínimes baixaran fins als 23. Demà dissabte s'augmentarà la inestabilitat amb intervals ennuvolats i rics de ruixats o tempestes matinals. I diumenge el temps millorarà de forma progressiva, tot i que no es descarta algun ram colpejant de primeres hores, i predominarà el cel variable amb estones de sol. Una tarda amb que el termòmetre recuperarà lleugerament les temperatures. Doncs amb aquest primer apunt, recordeu que d'aquí una estona ens aturarem amb el que hem de saber, les notícies locals de comarca nacionals, portada de diaris i també d'última hora. Avui som a divendres i aquí, en el nostre espai estiuenc, on a 10.13, doncs després de llegir i aportar-vos tot aquest repàs, ens aturarem amb el nostre tema retro, en aquest cas artista retro, i les nostres versions, l'àlbum en retrospectiu. I avui és divendres. Avui l'hem de donar més que mai, doncs, visualitat o ritme, podríem dir, a la jornada, perquè arriba el cap de setmana i això es notarà. Així que aneu preparant per poder col·laborar amb nosaltres, per poder participar en el nostre WhatsApp de participació, que és el 686-101-101. I d'aquí uns minutets llançarem la pregunta del dia. Avui els divendres seran diferents, perquè mirarem cap a la música i, a més, entre totes les els WhatsApps de veu, els missatges de veu que entrin, regalem dues entrades. Avui no va ni de tasses ni de bosses. Seran dues entrades que regalarem per anar a la discoteca Arcus, que, com ja sabeu, ha obert les seves portes recentment. Doncs tot això, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell i, sobretot, amb bona música, que no ens falti, perquè és també una part important que mou, podríem dir, el món.

Aquesta sintonia, com ja sabeu, és el nostre punt d'inici de la informació que, com sempre, arriba mirant cap al nostre municipi i comarca. El Baix Penedès es prepara per una nova verema, com la major part del territori. Enguany la collita s'ha avançat i força, en bona mesura per la combinació de pluges d'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja aquest proper dilluns amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors, quan el volum, ja que malgrat que la producció és un pèl més elevada de les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos han comportat, per contra, que el gra s'hagi finalment deshidratat, per tant, i pesi una mica menys. El cúmul de circumstàncies, tanmateix, segons des de Llorenç del Penedès, en Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors. Alguns productors ja comencen a bremar aquest cap de setmana, unes dates a finals d'agost molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça la primera hora del matí i migdia, tot plegat en un context d'excés acumulat de producció de les darreres temporades, que ha portat a associat una forta davallada en el preu del raïm. I la calor i la xafogó d'estiu obliga a la gent a buscar maneres de passar el temps, refugiant-se de les altes temperatures. Entre les opcions més demandades es troben equipaments de lectura. És el cas de la sala de lectura de Coma-ruga, la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell, que en la seva condició de refugi climàtic atreu a gran afluència de persones. Els usuaris han trobat en aquest equipament un oasi per refugiar-se de la calor i passar una estona de tranquil·litat, fins i tot en família. Entre les raons més comentades es troben els usuaris que gaudeixen de més temps lliure per anar i que estan de viatge, o que hi ha més hores de llum al carrer, però només els repeteix una cosa. Aquest increment d'influència de gent l'han notat els treballadors d'aquests equipaments. Sempre és sinònim d'un perfil diferent d'usuaris, accentuant en el cas de la sala de lectura de Coma-ruga, que és pel turista. La biblioteca Terra Baixa, amb les vacances escolars, el perfil també és molt diferent. Els estudiants que venien a treballar, a fer deures o demanar llibres es canvien per turistes, opositors o teletreballadors. I l'Arbós es prepara per una jornada important amb la seva festa major. Amb l'inici de la seva festa major es prepara per acollir una nova diada de renom al Baix Penedès. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, hi prendran part els castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la Jove de Tarragona i els Minyons de l'Arbós. Serà una actuació que es podrà seguir en directe per Televisió al Vendrell, mitjançament de la producció de la xarxa local de televisions, i que coincidirà amb els 10 anys del primer castell de Déu vist mai en la seva vila, amb obra dels Verds i els 20 de la única torre de set descarregada per la colla local. Una cita destacada d'aquest cap de setmana pel que fa al món casteller, i evidentment una de les cites importants de la festa major de l'Arbós. I els propietaris d'un habitatge al límit del Vendrell i Calafell han de conviure amb munts d'escombraries que veïns incívics llancen al costat del mur de casa seva. Aquesta acumulació d'escombraries es manté durant dies i quan es retira es torna a reproduir. L'habitatge és a la cursa d'en Ralet, al carrer que separa el Vendrell i Calafell, i a diari s'acumulen bosses d'escombraries al costat del mur de la seva casa, que roman durant dies generant olors, insalubritat i insecte. L'habitatge és a la part del Vendrell on els veïns on s'ha instal·lat el sistema de recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents, dos models que han generat rebuig i que no estan funcionant. A Calafell es van retirar els contenidors del carrer i es van traslladar a tocar de l'avinguda paral·lela de la via del tren. Tot i ser de model obert, sense targeta, hi ha veïns que eviten desplaçar-se uns metres i opten per llançar les escombraries a la zona del Vendrell a tocar de casa dels veïns. A Calafell es va penjar pancartes demanant als veïns del Vendrell, queixosos amb els contenidors amb targeta, que no tiressin les escombraries a Calafell.
quan són veïns de Calafell els que llancen a les escombraries al costat d'aquesta vivenda del Vendrell. La situació de muntanyes d'escombraries al mur de l'habitatge es manté des del mes de juliol. Els propietaris de la casa assenyalen que els serveis de neteja només retiren les escombraries al cap de quan passen uns dies. Mentrestant, pateixen olors i mosquits, insalubritat, i la casa hi ha dos nens petits. Expliquen que han posat instàncies a l'Ajuntament de Vendrell, però no reben resposta. També han traslladat el cas a la Generalitat, però la resposta és que és una situació de l'Ajuntament. Mentrestant, han de conviure al costat de casa amb aquest abocador espontani i incívic. De vegades, les escombraries s'acumulen a la mateixa calçada. És una situació d'insalubritat i denuncien els propietaris de la vivenda que a la cantonada oposada hi ha una altra casa que pateix la mateixa situació. I després de fer una mirada cap a les notícies més pròximes de casa nostra, és moment de fer una mirada al que ens apropen en portada els principals diaris de Catalunya. Comencem per La Vanguardia, que il·lustrat amb una fotografia ens diu que utilitzar la IA per a treballs escolars perjudica l'aprenentatge. I també ens diu que la policia va organitzar grups de migrants per rellotjar els magrebins en un centre i els subsaharians en un altre. Parlant de la IA, ens diu que un estudi pioner constata que els alumnes que deleguen les tasques de tecnologia milloren la nota en els seus deures, però aquesta cau un 20% en els exàmens. També ens diu que els ducs de Sussex tornen al Regne Unit. El Barça encara no descarta fitxar a Julián Álvarez. I també ens diu altres notícies en portada. L'executiu trasllada a 1.800 migrants de la platja a centres provisionals d'acollida. Uns 1.200 són subsaharians i la majoria presenten sol·licituds d'asil. El govern replica a Feijóo que expulsar tothom sense distinció és il·legal. També ens diu que Brussel·les avala el Consorci Espanyol per la Gigafactoria de Móra d'Ebre i el fracàs del Mossad en la previsió per l'Iram minva el seu prestigi. També ens diu que detingut als ocupes d'un pis al carrer Montaner a Barcelona. Altres notícies en portada són les del Periódico. En portada ens diu que Espanya va frenar un pla de seguretat de Ceuta arran del desglàs amb el Marroc. Els preparatius es van interrompre després del canvi de posició sobre el Sàhara. La iniciativa del govern va néixer després de l'entrada massiva dels migrants al 2021 i pretenia reforçar la vigilància de mesquites, subministraments i accessos a les ciutats autònomes, però no es van materialitzar. També ens diu que la pluja torna al Mediterrani. Una tempesta amb vents de 150 quilòmetres a València marca el final de la onada de calor. Part de Catalunya també registra precipitacions d'aigua i calamarsà. També ens diu que Trump anuncia una guerra econòmica com mai contra l'Iran. El president dels Estats Units amenaça els països que no s'ofegeixin al seu bloqueig. I Sant Joan de Déu soluciona amb cirurgia l'excés de sudoració. Més notícies en portada al Punt Avui. Ens diu que llegir sense llegir, audiollibres, present i passat i el futur d'un sistema gairebé centenari. També ens diu que tot va començar amb una pregunta, la curiositat que és el motor, l'entrevista amb Rec Soler. I altres notícies en portada del diari El Punt. Ens diu que canvi de temps, els termòmetres baixen després d'un estiu de rècord i de temporada que colpeja. Altres notícies, ens anem més a prop cap al diari de Tarragona. Tarragona reserva 19 milions per demandes urbanístiques. Sols els promotors de Mas d'en Sorder i el sector colobrent reclamen més de 11 milions i mig. Parlant de costa, ens diu que Salou i Roda de Barà amplien la prohibició de fumar a la platja. Altafulla també vetarà el tabac l'any vinent. I més del 15% de les vivendes de la demarcació estan deshabitades. Tarragona recauda 36.000 euros per un IBI de pisos buits. Pel que fa al futbol, ens diu que el Nàstic ven Enric Pujol al Villarreal per 100.000 euros. I parlant de Reus, la burocràcia frena la retirada del cablejat elèctric. I per últim, ens anem cap al diari Ara. El govern espanyol
intenta reubicar a 1.700 migrants a Ceuta. La policia desallotja la platja del Trampolín, però 500 persones hi tornen per tenir por a ser expulsats. Les autoritats obren els primers dos centres d'acollida dels quatre anunciats en preveure de nous. També ens diu que perquè cada cop més dones s'apunten a l'observació dels ocells, o també ens diu que la minissèrie de Tassetes que et farà voler viatjar a Austràlia. Per últim, ens diu que cadena perpètua per un magnat immobiliari xinès. Xu Xiaoling, fundador de l'Evergrande, havia sigut l'home més ric del país. I després de fer una mirada àmplia cap a la portada dels principals diaris de Catalunya, ens anem cap a les últimes notícies d'Espanya. Uns 500 joves magrebins tornen a la platja del Trampolí a Ceuta per por de ser deportats. El foc de les urdes evoluciona de forma favorable amb retorn de veïns a casa i alqueries desconfinades. També ens diu que l'Arxanxa investiga 14 denúncies d'agressió sexual en una botiga de llaminadures de Sant Sebastià, o que troben a l'Arxiu Militar d'Àvila el que podria ser el primer estatut d'autonomia d'Astúries. També ens diu que un incendi pinofranquejat manté en alerta al sud de Salamanca. Altres notícies amb una mirada cap al món ens diu que els atacs massius amb drons i míssils disparen el nom de víctimes civils a la guerra d'Ucrania, i que un terratrèmol de magnitud 7,2 sacseja al sud-oest de Perú. Altres notícies ens diu que el fenomen del Niño provoca la reducció del nom de vaixells que transitaran pel canal de Panamà el mes de setembre. I altres notícies, en aquest cas amb els titulars que em fan viatjar cap a casa nostra, cap a Catalunya, són els següents. Ens diu que Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per pluges intenses avui divendres i dissabte a Catalunya. Municipis en alerta davant de l'arribada de nous episodis de pluges. Ens diu també que Cunit afronta un estiu de més residus i queixes pel ser contenidors intel·ligents. També ens diu que el tram de la L1 del metro tancat entre Florida i Plaça de Sants, que es reobrirà el 29 d'agost. L'Ajuntament de Barcelona rebutja la protesta ultra de CB Europe d'aquest dissabte i alerta pels riscos de les fruitenovel·les virals entre infants i adolescents. També ens porten altres titulars com les cicatrius de la guerra a través dels ulls dels infants refugiats pel que fa a cultura. I adeu a la calor extrema, fortes tempestes i baixada de temperatura. Ara mateix aquests són els titulars i les notícies que ara mateix has de saber.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Bueno, acabem d'escoltar una cançó fantàstica de la mà de Bryan Adams, Sting i Rod Stewart, fent una mirada també cap al viatge musical que aquí cada dia tenim.
0: 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Hem arribat a aquest moment i ara ens aturem una miqueta amb bona música amb Luis Fonsi, que la setmana passada ens regalava nou tema. Una cançó que vol viure els darrers moments d'una dona i un home, una parella. Es diu així, Me despido.

Bueno, segurament que avui veiem la jornada d'una manera diferent. És divendres i la cosa pinta. Entre que el temps ha millorat, no fa tanta calor, no tenim mai, avui hem pogut descansar, a que sí? Bueno, pues espero que sí i que afrontem la jornada doncs, amb més energia i, evidentment, doncs, amb ganes de fer coses, a més que arriba el cap de setmana. Bueno, ara ens quedem amb aquesta musiqueta, amb aquesta cinta, que sempre ens introdueix una miqueta cap a la música i, en aquest cas, fent una mica de pues, mirada cap enrere i amb aquestes setmanes d'estiu sempre ens agrada fer una mirada a les diferents versions de temes importants que s'han escrit en la història de la música. I sapigueu que Yesterday és una de les cançons més versionades de la història de la música. Es preveu que té més de 2.000 gravacions diferents segons el llibre Guinness de Rècords. El tema original es va llançar el 1965 i compost pel Paul McCartney. Ha estat adaptat a pràcticament a tots els estils musicals. I grans icones de la música com Frank Sinatra va portar el seu clàssic a estil crooner i elegància amb un acompanyament de gran orquestra. Elvis Presley, el rei del rock, la va interpretar en directe durant els seus emblemàtics concerts a Las Vegas als anys 70. Joan Baez en va fer una versió molt íntima, folk i acústica, que destaca per la seva claredat de la seva veu. Si ens anem cap al soul, al rhythm and blues i al jazz, Ray Charles va transformar el tema completament portant-lo al terreny del soul i el blues, una de les versions més preferides pel mateix ex-Beatle Paul McCartney. Aretha Franklin, la reina del soul, va fer la seva interpretació amb molta energia, plena de sentiment i amb arranjaments de gospel. Pel que fa a versions pop i contemporànies, els Boyz II Men van fer una versió a capella que destaca per les impressionants harmonies vocals del grup, característica d'ells. O Billie Eilish la va interpretar en directe de manera minimalista i melancòlica durant la gala dels Premis Oscar a l'any 2020. També hi ha altres artistes que l'han versionat, com Mel Harry i Willie Nelson, que van unir forces en adaptar aquest clàssic al so clàssic del country americà. I avui, entre tantes versions, doncs cal destacar que la cançó Yesterday també va ser versionada per Montserrat Cristeu i Joan Nito dins del seu disc de versions als Beatles anomenat The Beatles, una producció que va incloure una versió de jazz i dedicada a aquest gran tema. O, per exemple, els Grallers de la Cort van fer una versió instrumental i completament arrelada a la música d'arrel tradicional catalana utilitzant gralles, i també hi ha una adaptació escolar a Jota Vergés. Existeix una lletra molt popular i estesa en escoles i corals de Catalunya que tradueix de forma poètica l'original. Doncs després d'aquest apunt curiós amb aquestes versions, nosaltres podríem triar moltes. Així que ens hem decantat per aquesta. En si, és el tema que va fer Ray Charles.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
4: Bueno, ja sabeu que aquí en Ona Deu 13, a part del nostre punt informatiu, som molt musicals i ara és moment de llançar la pregunta que avui farem. Ja us avançàvem aquests dies que els divendres la cosa serà diferent. L'èxit que han tingut, doncs, ha sigut baix, la veritat. Però avui divendres espero que la cosa, doncs, sigui més animada, que jo sé que molts de vosaltres teniu ganes d'esplaiar-vos. Aprofitant que estem en ple agost, doncs, i segurament que vosaltres encara esteu de vacances, i si no, doncs, escoltant la ràdio en les vostres coses del dia a dia. Els divendres serà una mirada diferent i volem fer aquesta mirada cap als millors moments viscuts en els vostres estius. Però una mirada on disfruteu dels vostres moments de festa. Què records teniu del vostre lloc preferit d'oci nocturn, la vostra millor discoteca de tarda, el millor vostre pub, els moments d'aquells d'anar a disfrutar amb els amics? Compartiu amb nosaltres els vostres millors moments enviant un WhatsApp de veu al 686-107. Els divendres sortegem dues entrades per la discoteca Arcus, que, com ja sabeu, ha tornat recentment a obrir les portes del seu jardí per oferir-nos bons moments a una discoteca que va ser tota una referència de la comarca. I segurament que tu també tens alguna història o algun record per compartir-lo. Ara hi ha totes les entrades que entrin, bueno, totes les entrades, tots els missatges de veu que entrin al 686-101-101, ens expliqueu els vostres records, que aquí a Calafell també teníem, a la comarca, a la població veïna, i al Vendrell també. A veure si feu remoure una miqueta aquests records d'estiu o d'hivern, és igual. Recordeu que entre tots els que avui ens envieu un missatge de veu, dues entrades per anar avui divendres o demà dissabte amb una consumició inclosa a la discoteca Arcus.

segurament l'has ballat milers de vegades, en aquest cas l'hem triat de la mà dels Afro Club. També sentirem moltes versions a l'ullar d'avui divendres, obrint aquesta porta més musical i més mirinant, ja que va el cap de setmana. Bé, avui atenció a la nostra pregunta del dia aquí a Ona 10-13, que avui la cosa va doncs, de sortir una mica de marxa. Si és de Tarreo, doncs ens anem de Tarreo. Avui vull que compartiu amb nosaltres quins records teniu del vostre lloc preferit d'oci nocturn, la vostra millor discoteca, la vostra millor... els pubs. Us recordeu que anàvem de pubs? Bueno, ara són locals, eh? Locals també d'estiu, locals d'oci. A Calafell hem anat molt de marxa. Doncs els divendres sortegem dues entrades per anar a la discoteca Arcus, que com ja sabeu torna a obrir el seu jardí per oferir-nos bons moments per continuar escrivint la història de molts que vam anar a aquesta mítica i discoteca referent de la comarca. Així que animeu-vos, envieu-nos un WhatsApp de veu al 686-101-101, que volem sentir les vostres històries.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs aquí estem apretant l'accelerador en aquests primers, bueno, ja darrers minuts cap a aquesta, completar aquesta primera hora. Ja sabeu que Madonna, la reina del pop, la vam poder veure també en la final de... el Mundial de Futbol, una Madonna que ens tenia amagat el regal final, ha confessat que doncs, tenia moltes ganes de donar a conèixer aquest tema. És una de les col·laboracions que arriben dintre del seu Confessions 2, la gran tornada de la reina del pop a la pista de ball. I ho fa amb una de les grans també, que marca també les dècades dels 90 i any 2000, en Kylie Minogue. Aquest és el tema Love Sensation.

Escoltes Ràdio El Vendrell. En 5 minuts tocarem les 11 del matí i aquí està Farruko. És una de les novetats d'avui divendres que, bueno, pues n'hi han de destacades. Després farem també una ullada que mereix la pena aturar-se en artistes com ell que ens presenta això que es diu Madrid.

directament ens transporta cap a aquest rotllazo que ens regalava avui amb la seva nova publicació, que es diu Madrid, una de les novetats destacades de Trillo Notícies. Bueno, no us oblideu participar més endavant, si voleu, perquè avui tenim cosa interessant, que ens podem anar de festa. Avui, entre totes les missatges de veu que ens entren al nostre 686-1011, sortejarem dues entrades per anar al tardeu que ens ofereixen des de la discoteca Arcus. Avui divendres, poden ser vàlides per avui divendres o per demà dissabte. Així que només ens heu d'enviar un missatget de veu. Si no són records, doncs els millors moments que heu viscut o esteu vivint i les vostres preferències. Aquí s'accepten tots, Ja sabeu que és entrada mínima de 21 anys, així que por vosotros mismos. En res, toquem ja el punt de les 11 i després arriba la informació des de la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són també al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a l'1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous al primer tinent d'alcaldia del Catllar, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllar ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
8: ara mateix passen 5 minuts del punt de les 11 del matí. Espero que us dic que estigueu molt bé, disfrutant a tope al matí, fent coses vàries, i esteu disfrutant de les vacances aquí cap allà. Bueno, el cap de setmana pinta una miqueta variant pel que fa a la temperatura, i ja s'han dit a les notícies que hi haurà probabilitat al litoral i prelitoral d'algunes tempestes. Així que vigileu molt els moviments que teniu previstos, fer per carretera, mobilitat. En qualsevol cas, està ben atents, que ja sabeu com són aquestes tempestes d'estiu. Nosaltres continuem en directe aquí en Ona 10-13, mirant cap a, com sempre, els divendres, que serà així molt més musical. I també ja sabeu que, doncs, amb ganes de poder que ens truqueu, que participeu amb nosaltres, de sentir-vos, que ens expliqueu també què esteu fent aquests dies, si esteu encara de vacances o no, que tenim un WhatsApp obert perquè ens podeu enviar un missatge de veu. Amb la nostra pregunta dels divendres serà fer un repàs, perquè els divendres viatjarem en el temps i ens anirem una miqueta de festa. Els que ja tenim una edat practiquem més això del tardeo, o altres no practiquen res, sinó més bé la rutina, veritat? Bueno, pues tot això ho volem compartir els divendres amb vosaltres, des de si us agrada sortir, si ja no sortiu, si són coses ben puntuals, o els records que teniu del vostre lloc preferit d'oci nocturn, la vostra millor discoteca, els millors records, moviment per la comarca, fora d'ella, a través d'un WhatsApp de veu, el 686-1011. Vinga, animeu-vos, que avui, entre cada divendres, durant aquestes 4 setmanes, entre totes les missatges de veu que ens entrin, doncs et regalarem, sortejarem dues entrades per anar a la discoteca Arcus. Qui no ha anat de festa a aquesta discoteca, que molts els que fem una mica de memòria ho recordem. Recorda el 686-1011. Aquí estem esperant ansiosament els vostres whatsapps. I anem en busca de Lavínia i Álvaro Soler amb el seu èxit. Adiós. Adiós.

que aquí ho tenim tots. Tenim bona gastronomia, tenim bones platges, bon ambient i, sobretot, bona gent. El Mediterrani ens ho apropen els Buhos, els Catarras i la col·laboració de Henry Méndez amb aquest tema que ens fa, doncs, quedar-nos, aturar-nos i mirar a la nostra comarca, que és el que heu de fer. Estem aquí a través de la sintonia de Ràdio El Vendrell i estem disfrutant del que tenim, que avui és divendres. Aquí, en Ona 10-13, ens vestim més de gala, perquè avui sortim i ens anem de festa. I tu te'n vas de festa? Si vols compartir amb nosaltres, ja saps que la pregunta dels divendres serà fer una mica de memòria i, si no, compartir el que actualment feu o no feu, eh? Hi ha molta gent que això de sortir de festa ho té com molt, algo excepcional. Si voleu compartir amb nosaltres els vostres millors moments, el vostre lloc preferit d'oci nocturn, la vostra millor discoteca, el vostre millor record o les coses viscudes a l'estiu, perquè realment hem portat una mica com les o els amors d'estiu. Ens ho voleu explicar, estarem encantats de sentir-ho a través d'un missatge de veu que podeu enviar al 686-101. Vinga, que avui els divendres sortejarem dues entrades per anar a la discoteca Arcus. Entrades que seran vàlides per avui divendres o dissabte. Com ja sabeu, un lloc emblemàtic en el que molts hem anat i que segurament us agradarà recordar. Recordeu 686-101.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Bé, doncs anem a aturar-nos una mica, que arriben dies intensos de moltes coses que podem fer. Arriba amb aquesta sintonia la info de la nostra agenda. Avui, sí, sí, és divendres, i ja sabeu que avui hi ha mercat al Vendrell, però que demà dissabte podeu anar de mercat a Coma-ruga, una cita que segurament és obligada per a molts. A Coma-ruga, el mercat setmanal té lloc a l'Avinguda Parlament Catalunya i els de carrers del costat. I també recordeu que el segon dissabte de cada mes a la Rambla es celebra el Mercat d'Antiguitats i Brocanteria. Així que si voleu fer una miqueta de comarca, demà podeu baixar a Coma-ruga i fer un tomet per aquest mercat. Bueno, anem a centrar-nos perquè anem a destacar puntualment una de les festes que ens agafa molt de prop i segurament que és molt visitada per molts dels que ens esteu escoltant. Així que es mereix una especial atenció als actes que arrenquen amb la festa major de l'Arbós. Avui divendres a les 7 de la tarda al carrer de l'Hospital davant de la Figuera hi haurà la inauguració del mural dedicat a les puntaires de l'Arbós. I a continuació arribarà la inauguració de totes les exposicions. A la Casa de Cultura de Can Rossell, a l'auditori hi haurà exposició i escultures combinades a càrrec de l'arbosenca José Miquel Resina Navàs. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila, hi haurà pregó de festa major a càrrec de Josep Plana i Pons, col·leccionista de postals de temàtica puntaire. En finalitzar el pregó, hi haurà correbars per diferents carrers de la Vila a càrrec del club de futbol L'Arbós. L'acte estarà amenitzat per una xaranga i tant a la sortida com a l'arribada seran a la plaça d'Antonio Machado. Els actes que continuen en aquesta ja iniciada festa major que arrenca avui divendres serà a 2:15 de la nit a la plaça d'Antoni Machado, la pizzada popular. Cada tiquet inclourà mitja pizza i una beguda. També hi haurà meló o síndria gratuïta per als assistents. Cada venda anticipada de tiquets es farà a la Casa de Cultura de 5 euros i al mateix lloc de l'espai serà per 6 euros. A 2:15 de la nit a la plaça de la Vila hi haurà nit de dansa amb l'Esbar Sant Martí de Barcelona i l'Esbar Sant Julià de l'Arbós. A les 11 de la nit, a l'aparcament del camp de futbol vell, hi haurà la 17a edició de Festa Major Electrònica. Hi haurà la participació de diversos DJs internacionals. Podeu disfrutar de techno, hard techno, una cita que no us podeu perdre. Ja ha avançat una mica a la nit, a 12:45 de la nit, a la plaça del Puntaire. Hi haurà concert jove amb el grup La Banda Virugi, amb versions i en DJ Jordi, també música comercial i d'èxits actuals. Anem en busca de demà dissabte amb aquesta festa de l'Arbós, festa major de l'Arbós, dies grans al municipi. A 8:45 del matí, des de la Casa de Cultura, es celebra la 8a caminada de festa major per les rutes de l'Arbós a càrrec del Club Esportiu de l'Arbós. Unes inscripcions que podeu mirar si encara es poden fer a través d'atletic.evans.net. El preu és d'un euro o bé presencialment el dia de l'activitat al preu de 2 euros. A les 12 del matí hi haurà el toc festiu de campanes tocades a mà per la 17a vegada des de la seva recuperació. Mentre es faci el repic de campanes, els campaners de l'Arbós desplegaran una senyera de 30 metres de llargada des del campanar i de cara a la plaça de la Badalota. I cal recordar que el mes de novembre del 2022 la UNESCO va declarar els tocs manuals de campanes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A 1:15 del migdia de la Rambla Josep Gené hi haurà l'estrepitosa traca I a 2:15 del migdia al Parc de la Santa Llúcia hi haurà concert vermut a càrrec dels ganxets grallers del Baix Camp, del grallers també de Vinadells i també la participació de l'Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès de l'Arboç. A 2:15 de la tarda al Parc de Santa Llúcia hi haurà la russejada popular al peu dret i per emportar, amb un preu de 5 euros. A 2:15 de la tarda pels carrers de la vila hi haurà cercavila amb el seguici popular tradicional. I a les 7 de la tarda a l'església parroquial anada a completes i cant dels goigs de Sant Julià. Dissabte la cosa continua, en acabar aquestes completes i els goigs de Sant Julià s'escenificarà el Ball Parlat de Sant Julià a càrrec de l'elenc artístic arbosenc i comptarà amb l'acompanyament musical dels grallers als Vinardells en col·laboració de l'Esbar Sant Julià de l'Arboç. A continuació, a la plaça de la Vila hi haurà exhibició folklòrica del seguici popular i tradicional. Tot seguit a la plaça de la Vila, exhibició castellera a càrrec dels Minyons de l'Arboç. A les 11 de la nit, al sector del Mestral, hi haurà castell de focs dissenyat per la pirotècnica Tomàs de Benicarló. I a 12:15 de la nit, a la pista exterior del poliesportiu, hi haurà concert amb el grup de versions de Noche, que ens aportarà música dels 70, 80 i 90. I tot seguit hi haurà Macro Disco Laser Show. A la 1 de la nit, al camp de futbol, atenció, perquè aquí veu un dels plats forts, amb l'Empalmada hi haurà una cita amb els Búhos, els també DJ Chris Farum i Dani Ruedas, que ens oferirà música electrònica i èxits del moment. I hi haurà carpes amb prevenció de conductes de risc en espais d'oci nocturns i al final de la festa anirà a càrrec del grup Petafor Percussió, que iniciarà el seu recorregut a la pista exterior del poliesportiu fins al camp de futbol vell i des d'allà durà a terme un recorregut pels carrers de la vila. Anem en busca de més actes que arriben diumenge a la festa major. Recordeu que estem recordant els actes de la Festa Major de l'Arboç, una cita important a la comarca. A partir de les 8 del matí, pels carrers de la vila, hi haurà matinades amb la participació del Ball de Diables, el Drac Badalot, el grup de Trabucaires Guineus, el Ball de Bastons i el grup de grallers de l'Escola Municipal de Música Tradicional del Vall Penedès. I a 1:15 del matí, des de la plaça de la Vila, el seguici popular i tradicional acompanyat de les autoritats fins a l'església parroquial. A 2:15 del matí, a l'església parroquial, hi haurà missa solemne en honor de Sant Julià, que és el patró de la vila. I a 1:15 del migdia, a la plaça de la Vila, hi haurà exhibició folklòrica. En acabar, versots satírics a càrrec del Ball de Diables de l'Arboç. I a la 1 del migdia arriben un dels plats forts. Els plats forts és l'exhibició castellera a càrrec dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de l'Arboç. Una cita esperadíssima i que podeu veure en directe en transmissió de la televisió del Vendrell. La cosa continua de diumenge a 2:15 de la tarda pels carrers de la vila. Hi haurà cercavila i processó de Sant Julià des de la plaça Mossèn Gaietà, Vilaplana, que acompanyarà les autoritats amb un recorregut amb dels diferents balls de Diables, el Drac Badalot. En definitiva, una cita important amb els gegants, gegantones, ball de cerculets. En arribar al patró de Sant Julià a l'església parroquial, hi haurà l'encesa de la façana i actuació conjunta de tot el seguici popular tradicional. A continuació, a la plaça de la Vila, hi haurà actuació del seguici popular tradicional. Hi ha 1:15 de la nit a la plaça, hi haurà presentació de l'auto sacramental del Ball de Diables de l'Arboç. Finalment, a la plaça de la Vila hi haurà la carretillada a càrrec del Ball de Diables i a 2:15 de la nit a la pista exterior del poliesportiu hi haurà concert amb el grup de versions La Banda del Cotxe Rojo. Tot seguit, Festa Millennium amb èxits que formen part de tota la generació de, bueno, pues una cita important d'aquesta Festa Millennium. I la cosa també continua dilluns, perquè ja sabeu que la festa major arribarà a un quart d'una del migdia, a les 12 del migdia, amb més actes. Serà amb la traca infantil. I tot això us ho recordarem dilluns, que estarem en antena perquè ho tingueu més fresc. Però si esteu de vacances, si voleu disfrutar d'una de les festes majors més destacades i amb moltes coses que encara ens tindran que oferir dilluns i dimarts amb la seva festa major i dimecres, doncs heu de sentir la nostra agenda. Si no, sempre podeu entrar a la web de l'Ajuntament de l'Arboç i descarregar el programa de festa major. Com ja sabeu, ja han començat les nits de Glòria 2026 a Cunit. Van començar precisament ahir dijous. Doncs avui, dia 21, és el torn d'en Guillermo Sides, un dels grans virtuosos internacionals del xamanístic. El músic argentí oferirà i presentarà el seu espectacle sorprenent. La cita més destacada arriba també... Totes les cites són importants, però és una de les més destacades. Arriba demà dissabte amb la Perra Blanco, una de les grans revelacions del rock and roll europeu. I el cicle es clourà diumenge amb The Hans Fritz Quartet i Urol González, que oferiran Gospel Barbershop, un espectacle que fusiona l'espectacularitat vocal espectacular boeu d'aquest artista. Recordeu que tots els actes, els concerts, es fan a la plaça Jaume Vidal a 11:15 de la nit i que l'entrada és completament gratuïta. Ja sabeu que Albinyana també està disfrutant de la seva festa major. Així que avui divendres a les 2 del migdia hi haurà gran repic de campanes anunciant la festa major al campanar. Bellvei celebra avui a 6:45 de la tarda el tercer torneig de futbol sala. A Sant Salvador, a l'ermita de Sant Salvador, hi ha activitats mar de sons i vin a 6:45 del vespre. Albinyana celebra la seva festa de foc amb un dels actes destacats de la festa major a partir de les 9 de la nit, sortida des de la confluència entre la carretera i el carrer de Bonastre. Santa Oliva acull també la seva cita de música a les vinyes avui a les 10 de la nit a la plaça d'Europa. A les 11 de la nit a l'escola Joan Perucho, a Albinyana, acull l'espectacle d'humor amb el Màgic Andreu. Tot seguit, a la societat hi haurà nit musical amb DJ Ricky Ricón. Anem en busca de coses que podeu fer demà dissabte a Albinyana amb més coses de la seva festa major. A partir de les 8 del matí hi haurà matinades pels carrers del poble. I el Francàs continua amb la seva festa de barri. A partir de 9:15 del matí hi haurà la cursa popular a la zona lúdica. Baronia del Mar també té festes i fa matinades amb els timbalers i diablons de Bellvei per la seva festa major. Més tard hi haurà sevillanes i després pintada de samarretes. Al Vinyana, a les 12 del migdia, hi haurà sortida de processó amb l'acompanyament musical de la Cobla a la Principal de Tarragona, un dels actes de la seva festa major, a l'església parroquial. I a la 1 del migdia hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla a la Principal de Tarragona. Serà a la 1 del migdia a la societat. Bonastre, a les 6 de la tarda a la plaça 1 d'octubre hi haurà jornada de fèria amb masterclass d'iniciació de sevillanes. I Cunit fa una visita guiada a l'avenc de Sant Antoni, a una cita que arrenca a 6:45 de la tarda a la plaça Tomàs i Valiente. Albinyana, a les 7 de la tarda, farà la seva cercavila amb els nans fantàstics d'Albinyana i els grallers i gegantons de la Bisbal del Penedès. I Llorenç del Penedès, a les 7 de la tarda, demà dissabte, celebra el 53è torneig Ramon Sicat. A 6:45 del vespre, a Sant Salvador, al Museu Pau Casals, hi ha el concert del Quartet Sant. I a Calafell acull a la plaça dels Països Catalans, a les 8 del vespre, ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània. Segur de Calafell, a la plaça del Port, a les 8 del vespre, hi haurà ball participatiu de salsa cubana. I també es farà la presentació dels nous vestits dels Diables a Santa Oliva, a la plaça de darrere del castell, a 9:15 del vespre. Continuem amb... dissabte. Hi ha sopar de germanor Jo Porto amb Baronia del Mar a partir de 9:15 del vespre. I Bonastre també celebra el seu sopar de fira en acabar ja a la festa de la caseta a 9:00 del vespre a la plaça 1 d'octubre. Calafell, a 9:15 del vespre, farà concert amb Harpos Band a les nits musicals a 9:45 de la nit al castell. I el Vinyana ens oferirà concert amb el grup Hotel Colambre a la festa major a l'escola Joan Perucho i després hi haurà DJ Kings. Baronia del Mar ofereix a 11:00 de la nit concert amb el grup La Rumba a la Calle del Son i després hi haurà sessió de DJ. Anem en busca de què ens ofereix diumenge, que el tenim també ja ben a prop. Baronia del Mar, a 10:00 de la nit, davant del centre cívic La Muga, ja hi haurà classe de Cairo Dance. I després hi haurà una xeringada de colors davant del centre cívic La Muga. Vermut musical amb Ràdio Rigui, amb el Vinyana, a partir de 1:00 del migdia, a la societat que no us podeu perdre. També a 2:00 del migdia, Santa Oliva farà una rosada popular al local cultural. A 6:00 de la tarda, festa de l'escuma a Baronia del Mar. I després, doncs, el que podeu fer al Vinyana serà concert de piano amb Maria Samonenko amb un dels seus actes de festa major. Ens anem cap al Vendrell. Diumenge a 7:00 de la tarda hi ha la ja clàssica ballada de sardanes, en aquest cas amb la Cobla Mediterrània. I Llorenç del Penedès, a 9:45 del vespre, al centre hi haurà cinema d'estiu amb la pel·lícula Prodigiosas. Ens acostem ja cap al vespre, a 10:00 de la nit, al Vinyana, cantada d'havaneres amb el grup Els Americanus, amb degustació de ron cremat. Serà a 10:00 de la nit a la plaça Major. I ens acomiadem recordant que a Baronia del Mar, davant del centre cívic La Muga, hi haurà cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Missió Impossible, Sentència Final. Bueno, ens hem donat una bona passejada per l'actualitat de l'agenda. I com sempre acabem recordant-vos la programació de Ràdio El Vendrell, que serà amb l'informatiu a 2:15 del migdia i després amb tota la informació en xarxa. I les notícies de televisió al Vendrell, que arribaran puntuals, com sempre, a partir de 2:00 del migdia. Aquestes són les nostres notes d'agenda d'aquests minuts, aquí, en el nostre Hora 10:13, la programació d'estiu, que t'acompanyem aquests matins fins a arribar al punt de 1:00 del migdia.

Bueno, pues aquí estava sonant la música de Miley Cyrus amb el seu Dream as One. I ara ja sí que, bueno, pues ens relaxarem una miqueta perquè ara que haurem picats ja en busca del que volem i és passar un matí amb bona música, perquè estigueu ben entretinguts a través d'aquest punt del dial. Ja sabeu que fins al punt de la una d'aquí ni ens movem. Així que és moment ara de, bueno, pues obrir la nostra via de comunicació, que és el nostre WhatsApp. A veure, ha marcat aquest número, és 686-1010. Ja sabeu que cada dia fem una pregunteta i de dilluns a dijous regalarem tasses i bosses de la ràdio, de la tele, perquè feu una miqueta de... Pues a casa una bona tassa sempre ve bé. I si no, doncs per aportar-la a l'oficina o regalar-la al teu amic, a la teva amiga. I ja sabeu que els divendres doncs li donem un altre color. Els divendres jo us vull preguntar cosetes de... Pues d'ara, i si no, d'abans. A veure, anem a posar-vos en situació. Els divendres us volem preguntar, doncs fem una mirada als millors moments que hem viscut als estius. I si no és a l'estiu, o bueno, ho tirem cap a la tardor, cap a l'hivern. Una mirada on heu disfrutat dels vostres moments de festa. Quins records teniu del vostre lloc preferit? D'oci nocturn, el que menys us agradava, fins a on heu arribat per anar de festa, si heu anat, doncs, a agafar el cotxe, allò, fer una ruta del bacalao, jo què sé, o la vostra millor discoteca de la comarca, el vostre pub preferit, la vostra millor música, o si sou dels que ara per ara ni heu sortit abans ni us agrada sortir ara. Compartiu amb nosaltres aquests millors moments enviant un WhatsApp de veu al 686-1010. Que avui divendres sortegem dues entrades, aquí ve lo bo, per anar a la discoteca Arcus, que com ja sabeu ha tornat a obrir les seves portes. Parcialment ha obert un jardí que tots segurament, alguns dels que ens esteu escoltant, recordeu i heu tingut bons moments. Si voleu compartir també aquests bons moments amb nosaltres, doncs estarem encantats de sentir aquestes històries. Recordeu que entre tots els que ens envieu un missatge de veu, sortegem dues entrades en consumició inclosa que podeu fer servir avui divendres, que per exemple fan un clàssic, és una festa de l'escuma, o demà dissabte. Són vàlides per entrar avui divendres o demà dissabte. A l'Uai, amb el teu nom apuntat a l'entrada. Recorda, 686-1010, el WhatsApp de participació de Ona 1013.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: I també aquests darrers minuts doncs, serà un viatge musical aquí, ara o on te vulgueu, perquè si voleu també ens podeu fer una petició musical al 686-101-101. Vinga, aquí estàs esperant.

Ara aquest tema va ser tot un gran èxit de la mà de Luis Fonsi i després s'han fet altres versions que també han fet viatjar a la pista de ball. I els Cora, que també és una formació catalana que està destacant i despuntant aquest estiu. El tema ens diu Perduts tu i jo. Recorda que si vols emportar-te una entrada per anar a la discoteca Arcus a fer un tardeo, ja sabeu que obren a partir de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, ens envies un missatge de veu i comparteixes amb nosaltres doncs, el vostre lloc preferit d'oci nocturn o la història que heu viscut o el que us agrada i o ja no us agrada. És a dir, com viviu això de sortir. Un missatge de veu al 686-1091. Ja tenim algú que ha perdut i que ens està escoltant, que ara el sentirem.

0: Estic jo, deia jo, que una d'aquelles cançons que pot servir per escriure també un moment important de l'estiu. Oi, un amor, qui no ha tingut un rotllete a l'estiu? O això, moments en què ens anàvem de festa. I tenim algú que també vol reviure amb nosaltres.
1: Bon dia, Radio Vendrell. Soc la Carme. Doncs jo de la discoteca Arcus tinc molts records, que anava de joveneta. I sobretot me'n recordo els diumenges per la tarda a sortir corrents des de casa a agafar l'autobús darrere del mercat per anar cap Arcus. I també me recordo molt de les festes que feien els diumenges per la tarda a els alumnes de l'Institut Andreu Nin per recaudar diners. Estava molt xulo. I amb l'excusa de que anàvem a ajudar els companys, els alumnes, doncs, bueno, anaves a la discoteca. Vinga, a veure si tinc sort.
0: Apa!
1: Que bon cap de setmana i que gaudiu molt d'Arcus. Adeu!
0: Adeu! Doncs aquí està la Carme, que ens va també enviar un missatget, una... Bueno, doncs ja que tenim alguna edat, eh? Ja aquí els que tenim alguna edat hem anat a discoteques mítiques de la comarca, que sempre està molt bé fer un repàs, i en teníem molts a la població veïna de Calafell. Si fem un repàs mental, hi ha una que encara doncs continua amb les seves portes obertes després de que les van tancar i les van tornar a obrir, però algunes desaparegudes. Si voleu compartir amb nosaltres els vostres records, aquí estem, eh? Traiem una mica de pols a aquests mesos de caloreta on els records ens envaeixen. Doncs estarem encantats de compartir-los junts. I a més, els divendres, els que compartiu aquests moments amb nosaltres, hi ha dues entrades que sortejarem per anar a la discoteca Arcus avui divendres o demà dissabte. O sigui que no us ho podeu perdre.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Anem a ballar una miqueta, que el cos ens ho demana, eh? Encara que l'hora del matí, pues és la que és, aquí els matins els pintem els divendres d'una forma diferent, molt més musicals i més tralleros. Això va ser un autèntic hit de la mà de Paradiso i el seu Bailando. Així que si vols ballar amb nosaltres, ja sabeu, la pregunta dels divendres serà que, bueno, ens envieu un àudio compartint amb nosaltres el vostre millor moment discotequero, el vostre millor moment de l'estiu, on teniu de festa, què és el que recordeu, què voleu compartir. Un missatge de veu al WhatsApp a 686-1101, que estem sortejant o regalarem dues entrades per anar de discoteca Arcus, els seus tardeos, que la discoteca ha tornat a obrir.

cara estava jo pensant. Aquí avui estem d'una metralleta en aquests minuts que ens estem ja acostant al punt de les 12 del migdia. Però us en recordeu? Això també m'agradaria que ho compartiu amb nosaltres. El momento lentes. Bueno, això ho hem viscut molt. Això ja completament ha desaparegut. I és que la música també ens deixa moltes mancances actualment a l'hora de triar on vols anar a sentir-la, on vols anar a ballar-la i, bueno, pues la forma de compartir-la. Aquí va una de les moltes versions del famós tema O Carol i amb això ens acostarem ja al punt de les 12 del migdia. Recorda, el nostre WhatsApp de participació 686-1091. Entre tots els missatges que arribin, recordant, compartiu amb nosaltres els vostres moments d'estiu, de festa, de la vostra discoteca preferida, moments aquells destacats que voleu compartir amb nosaltres, amb tota l'audiència. Estarem sortejant dues entrades per anar a la discoteca Arcus per avui divendres o demà dissabte. Així que 686-1091.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est de Catalunya. Els bombers han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que es solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat en situació complicada, avui a les carreteres catalanes, la C53... té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alt Àneu per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat, i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retencions entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a una agressió a una funcionària. Els fets van passar el diumenge, quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració pública no dona solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parar! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Doncs benvinguts a aquesta última horeta d'Ona 10-13. Arrenquem ja aquesta recta final. La música, ja sabeu que aquí venim a passar-ho bé, a sentir sobretot i desconnectar ja el que en resta del matí, que a les 12 és hora ja el que tenim ja el cap una mica carregat, eh? Bueno, o no, perquè probablement els que ens esteu sentint, molts dels que ho esteu fent, doncs esteu disfrutant de les vacances. Encara que a les vacances li queda ja la cosa així, així, eh? Tot es mou molt pel que fa, doncs, a la societat, i és que l'inici del curs escolar està a girar cantonada. Bueno, que no cunda el pànico, que encara segurament hi ha vacances per a molts. Molta gent que es veu obligada també a agafar vacances a l'agost, eh? De vegades ens agradi o no, és el que toca. Nosaltres estarem fins al punt de la una, enfilat aquesta recta que sempre la enfocarem musical i que sempre, doncs, està oberta aquest WhatsApp de participació, en el que estarem encantats de que ens envieu un mensajito de voz, que queda molt bé i que, a més, podeu participar. Els divendres els posarem així com més colorit perquè ens anirem de festa. Podríem dir que hoy se sale, encara que no tothom ja és d'això de sortir, eh? Ens costa moure'ns una miqueta. La gent jove té molta més energia. Però els divendres us preguntarem si voleu compartir amb nosaltres, doncs, els vostres moments de festa d'ara o d'abans també, els records que teniu del vostre lloc preferit d'oci nocturn o de moments viscuts, d'aquelles històries que heu viscut durant l'estiu, que a vegades és que les coses passen, els amors d'estiu, això ja no es porta, no? O sí, si ho voleu compartir amb nosaltres, doncs ja sabeu, el 686-1-1-1, que entre tots els missatges de veu que entrin, sortejarem dues entrades per anar a la discoteca Arcus. Ja sabeu, per anar a fer un tardeu amb consumició inclosa, eh? No us ho podeu perdre.

un dels primers temes de la reina del pop, que, bueno, això és un viatge completament de fantasia en el temps. Una Madonna que, com ja sabeu, continua d'actualitat i que ha tornat amb un treball que l'ha transportat cap a la pista de ball. Escoltes, Ràdio El Vendrell. Doncs ara, d'aquí cap allà, ens anem en busca precisament d'un artista que avui divendres ha publicat coses noves i que és una de les novetats destacades dels divendres, que, com ja sabeu, les plataformes ens ofereixen. El porto-riqueny Mike Towers aterra amb un nou single, amb un videoclip que està protagonitzat per l'actriu espanyola Clara Gale. El tema gira entorn amb una contradicció entre la imatge que projectem a diari i de lo que veritat portem per dintre.

artistes, que és un viatge en el temps amb el que moltes vegades hem comentat aquí, el tema de com ha canviat el món de la música. Bueno, ja sabeu que aquí barregem una miqueta de tot, eh? Aquí tenim un poporre que de vegades no sabem ni on estem. Però aquests matins seran una mica més... Pues podríem dir viatge en el temps, però d'aquells temps que ens agradaria de tornar una miqueta o recordar. Ja sabeu que els divendres estarem una mica retro. Ens agrada i mirar cap enrere. A més, si voleu compartir amb nosaltres els vostres records d'estiu, els vostres llocs preferits on anàveu a sentir música, a ballar, o sou d'aquells que anàveu a la discoteca i és que ni on movíeu. Recorda 686-9-101 i pots recordar bons moments també, perquè si ets l'afortunada t'emportaràs una entrada per a la discoteca Arcus.

Bueno, aquesta cançó quantíssimes vegades l'hem sentit també en moltes plataformes, fem pues moltes històries. Aquí recordant el tema original de José Luis Perales i ara amb una nova versió de la gent de Ritmox. La veritat és que hi ha cançons que molen i molt i que perduren en el temps. Ara em direu que és retro, que bueno, pues sí. I que nos quiten la bailao, que diuen, no? Bueno, aquí estem, són les 12 i 16 minuts del matí i rebuscant i remenant, bueno, aquestes hores seran així molt explosives, però també ens agradaria molt que ens esteu escoltant, doncs que talleu aquesta por d'enviar un WhatsApp de veu i que compartiu amb nosaltres doncs aquestes cosetes, aquests records d'estiu, que i tant que segurament tots tenim alguns importants o que portem així com molt melancòlics i que volem compartir amb nosaltres. Segurament que heu viscut i coses molt xules a les nits, a les tardes o al vostre lloc preferit on sempre anàveu a ballar. Doncs ja saps, el 686-1-1-1, que per aquí sonen i rescatem els Viceversa. Ella, tu piel morena.

quantes vegades hem ballat aquest tema. Madre mia, pues no ha plogut, ni na. Anem en busca de més cosetes que tenim al matí ben musical. I ara anem a viatjar amb una d'aquelles cançons que pot ser tot un bon moment en qualsevol festa de l'actualitat també. El famós tema de Luis Fuentes i Steph London, Calypso.

ara aquí recordant aquesta, una de les seves millors cançons de la seva discografia. Són les 12:23. Recordeu que si també voleu doncs, demanar una cançó a la carta o fer una dedicatòria, aquí tenim el WhatsApp obert per tots els que vulgueu doncs, enviar-nos un missatge, que estarem encantats de sentir-vos o explicar-nos el vostre plan d'avui divendres, que arriba el cap de setmana, encara que haurem de fer-ho amb un ull posat doncs a la meteorologia, que diuen que la cosa doncs pot arribar una mica passada per aigua. Recordeu el 686-101-101, el WhatsApp de participació, que avui sortegem entre totes les missatges també que arribin. Dues entrades per sortir de Tardeo, heu sentit bé, per sortir de Tardeo a Arcus. Avui fan festa de l'escuma i ho podeu doncs, fer servir per anar avui divendres o demà dissabte. Heu sentit bé? Regalem dues entrades per anar a l'Arcus, amb entrada inclosa, com es feia antigament. 686-101-101.

Aquesta és una cançó que la vam descobrir per allà als anys 90 de la mà dels Kaoma, amb un ball molt sensual i que, bueno, molta gent es posava les mans al cap, el famós tema de Lambada. I aquí arriben una de les versions que ara mateix hi ha en el mercat de la mà de Lilo Sky, amb aquesta versió més afro house, així com més de club. I ara anem en busca d'Ina, que aquest estiu doncs, es mou per altres terrenys amb aquesta cançó que es diu Morenito.

sembla que és aquest potentíssim tema de la mà de la gent de Gordo i la seva col·laboració de René Iger, el tema Loco Loco. Us hem de demanar disculpes perquè estem tenint en algun moment ocasional el tall de l'emissió. Estem intentant solucionar aquest problema. Anem a buscar de més música, més actualitat, i en aquest cas un viatge cap a la pista de ball que ens oferien Bob Sinclair i Keisa amb el seu I Can Wait.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Ara mateix passen dos quarts ja de 5 d'una del migdia i després d'aquest potentíssim tema de Bob Sinclair i Kesa, ens quedem una miqueta més relaxats de la mà de Pablo Alborán amb aquests tiempos bonitos. Ja sabeu que l'artista està de gira amb la seva gira Kilómetro Cero. Bueno, encara teniu temps si voleu compartir amb nosaltres enviant un WhatsApp de veu, un missatge de veu al 686-6101. 686-6101, que és el WhatsApp de participació de Ràdio El Vendrell, compartint amb nosaltres els vostres records que teniu del vostre lloc preferit d'oci nocturn o d'oci de tarda, coses més actuals, perquè ja sabeu que ja amb els que tenim una edat no podem trasnotxar, que després són noches de... Hi ha molta gent que diu noches de trasnoche o noche de trasnoche, o així matins d'ibuprofeno. És el que toca. Si voleu compartir amb nosaltres els vostres millors moments, la vostra discoteca preferida, el vostre lloc preferit, doncs ho podeu fer compartint amb nosaltres aquests millors moments, enviant un WhatsApp al 686-101-101, que entre tots els que avui ens envieu aquests missatges, doncs sortegem dues entrades per a la discoteca Arcus, que com ja sabeu acaben d'obrir fa unes quantes setmanes, rememorant bons moments i molta nostàlgia que hi havia d'aquesta discoteca i que molts ens movien per la comarca. Recorda, 686-101-101.

Barry Méndez és un artista que sap molt bé moure's per les pistes de ball, sobretot a les festes, per divertir-nos en les nits d'estiu, les nits del cap de setmana. Amb la col·laboració de Juan Magán, doncs la cosa no pot ser d'una altra manera. Amb aquest Rayos de Sol ho està empatant. Una de les cançons destacades també d'aquest estiu 2026. En poca arribarem a 3:15 d'una del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell, amb aquest Ona 10-13, ja finalitzant la setmana. I bueno, moltes ganes que li posem de que els que ens esteu escoltant, si voleu enviar-nos un missatge de veu al nostre WhatsApp de participació, que és el 686-1-1, i compartir amb nosaltres doncs el que esteu vivint aquest estiu, el vostre lloc preferit per anar a ballar, que és el que millor us agrada sentir, o el vostre lloc preferit d'oci nocturn, fent una mirada cap enrere i recordar vells moments. Entre tots els que ens envieu missatge de veu, us podeu emportar una entrada per anar a ballar a la discoteca Arcus, que com ja sabeu fa poques setmanes, i per sorpresa de tots i alegria de molts, obrien de nou les seves portes la zona ajardinada. Quants records alguns tenim aquí. Aquí sonen el Sopa de Cabra, un viatge també en el temps ni més ni menys que 40 anys. Una col·laboració amb Jordi Stone, que és en Jordi Roca, que li acompanya, que abandona per uns minuts a la cuina per ficar-se a un estudi de gravació i fer una mirada del conegut tema El Far del Sud.

Doncs una de les cançons que escoltem d'aquest estiu és el Domingo de Playeta. No sé si diumenge farà bo per anar a la platja, perquè ha baixat una miqueta la temperatura, però almenys se'n refrescarà, perquè és que la temperatura de l'aigua fins i tot estava ben calenteta. Avancem una miqueta, que en 10 minuts arribarem al punt de la una del migdia, i aquí va els Bandaneon i els Búhos. Ai, el ventilador, que tant de recursos és...

cançons que és que t'aixequen de la cadira. Aquest és el famós tema dels Joy, de, en aquest cas amb Missa Jane, que fa una versió de la You Can On Me, una d'aquelles cançons que segurament recordareu. En 8 minuts arribarem al punt de la una. I ja ens s'estaca sense acabar el temps, eh? Aquí passa la cosa ràpida. Així que anem a disfrutar perquè tenim molta música que compartir encara en aquests minuts i fem una mirada doncs en un viatge en el temps, els que han disfrutat d'aquesta

Sant Bad Boys Blue era aquesta versió de You Are a Woman, You Are a Man, i ara en aquest cas doncs amb aquesta versió. És que la memòria també a nosaltres ens falla. I ens acomiadarem amb la música de Dara, i ha estat la guanyadora Bulgària aquest any del Festival d'Eurovisió amb el seu tema Barangaranda, i amb coses doncs i gustos per a tot. Gràcies per acompanyar-nos, que tingueu un fantàstic cap de setmana. I aquí estarem, com ja sabeu, durant aquestes 4 setmanes amb aquesta ona d'EU13. No falteu de sentir-nos i que discuteu molt del cap de setmana. Ciao!

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est del país. I de fet, les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora d'aquest matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la mobilitat, a la C66 entre Banyoles i Porqueres hi ha circulació intensa per un accident amb pas alternatiu. També a la P7 un altre accident provoca congestió entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit nord. I per avaries també hi ha un carril tallat a la C53 a Tornabous en sentit Tàrrega i un altre a la P7 a Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha un carril tallat a la C25 a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida per una altra avaria. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb noves mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllar, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllar ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Les autoritats estan habilitant nous espais d'acollida i encara no han indicat on s'ubicaran les persones que han fet sortir avui de la platja. En aquest sentit, també la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades precisament al tràfic il·legal de migrants des de Ceuta fins a la península i ha detingut 5 persones. Una de les xarxes traslladava embarcacions des de Cádiz fins a Ceuta per recollir migrants i posteriorment portar-los a la costa peninsular amb preus de fins a 9.000 euros per persona. L'altra investigació se centra en una travessa concreta del 14 d'agost en què 7 persones van arribar a la costa de Cádiz després de 5 hores de navegació.
0: Notícies en xarxa.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Benvinguts a les notícies d'aquest 21 d'agost. És el dia després de la nit en la que segurament més gent ha dormit millor al llarg dels últims dos mesos al Vendrell i a gairebé tota la costa catalana. Amb aquest ambient una mica més fresc que en dies anteriors, els saludem la Marga Márquez a les vies de so, el Jordi Graell a la crònica esportiva i la resta de tècnics i redactors de la casa, treballant amb una mica més de temperatura decent, tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Aquest sumari de titulars passa per coses diferents. Encara que som a 21 d'agost, hem de parlar d'economia municipal, perquè s'ha reunit la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament del Vendrell i disposem dels resultats de la gestió econòmica municipal de l'any passat al 2025. Seguirem parlant de política i escoltarem la portaveu de Fem Vendrell criticant el portaveu del PSC a l'equip de govern per l'anunci de l'arxivament d'una denúncia contra l'equip de govern i també criticant el govern en un altre àmbit per la gestió de la recollida de residus del Vendrell. Després no ens mourem de la plaça Vella, pujarem al campanar i veurem des d'allà el Vendrell a vista d'ocell. Bé, allò que es pot veure per ràdio. Parlarem d'un llagut que arriba a l'Ecomuseu de Calafell, que recorda com era la vida dels pescadors, i també anirem fins a l'Arboç per explicar que hi ha un lloc on es poden recuperar olors de la terra de tota la vida. Expliquem que va morir un banyista a Cunit la tarda d'ahir. Cuidado al mar. I algunes notícies breus per acabar amb la previsió meteorològica que diu que entre aquesta tarda-nit i demà al matí és ben probable que torni a ploure al Baix Penedès. La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament del Vendrell, celebrada avui mateix, ha servit per acreditar un descens del deute viu del consistori, que se situa ara en 29,69 milions d'euros. Això suposa que la ràtio d'endeutament passa a ser d'un 44%. L'any passat, l'Ajuntament va ingressar per diferents conceptes 64,34 milions d'euros. És una informació dins la qual escoltarem les explicacions del regidor de Serveis Econòmics, Baltasar Santos. El regidor de Serveis Econòmics, Baltasar Santos, ha presentat les dades del compte general de l'Ajuntament de l'any 2025, després de la reunió de la Comissió Especial de Comptes en què s'ha donat a conèixer el resultat als diferents grups de l'oposició. Els comptes se sotmetran a l'aprovació del ple municipal. Segons el compte general, l'Ajuntament del Vendrell va tancar l'exercici de l'any 2025 amb un deute viu de 29,69 milions d'euros i una ràtio d'endeutament del 44%, molt per sota dels límits legals. Els ingressos durant l'exercici van ser de 64,34 milions d'euros, mentre que la despesa corrent només va créixer un 0,51%. Això ha permès assolir un estalvi net de 4,44 milions d'euros, el doble que l'any anterior. Segons el regidor, els resultats mostren que l'Ajuntament del Vendrell continua avançant en la transformació verda i blava del municipi i en la renovació dels serveis bàsics amb marge per afrontar amb garanties reptes actuals i també de futur.
3: Tenim un superàvit, com ja es va indicar en el moment de la liquidació dels comptes de l'any 2025, hi ha més liquiditat, per tant hi ha diners disponibles per fer les inversions i per portar a terme els projectes i els programes doncs, que l'equip de govern decideix en cada moment, i més estalvi ordinari, que duplica el de l'any 2024, i el deute està molt controlat i molt per sota dels límits legals, com no pot ser d'una altra manera, i com també indica la pròpia evolució dels darrers anys. Bàsicament, les dades econòmiques que assenyala el compte general són el resultat pressupostari del 2025, que són dades coherents de, amb la liquidació que ells va presentar en el seu dia, el romanent per a despeses generals de 4,76 milions, un marge de tresoreria de 10,89 milions i un ràtio de deute viu, que això jo crec que és el, la dada més, més interessant i més important, del 44%. De fet, aquesta dada del 44%, que obeeix a un deute viu consolidat de 29,69 milions, doncs és una dada molt positiva. Recordem que venim d'un deute del 85% el 2012.
1: Durant el 2025, els principals recursos municipals s'han destinat als programes de seguretat, recollida i tractament de residus i serveis a les persones, que inclouen educació, cultura, esport, salut, servei social i polítiques d'ocupació. En conjunt, aquests àmbits han representat un 73,45% de la despesa total. I seguim parlant de política. Ho fem per explicar que la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, demana a Cristian Soriano que rectifiqui les seves declaracions després de l'arxivament per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya d'una denúncia presentada per un grup de l'oposició. Vázquez considera que Soriano no pot acusar tota l'oposició de recórrer a denúncies falses quan la denúncia correspon a un únic grup municipal que no és el seu. Mar Vázquez.
2: La setmana passada el senyor Soriano va fer unes declaracions dient que l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell fa una pràctica recurrent, que és denunciar amb denúncies falses al govern municipal. Manifestem que això no és veritat i demanem una rectificació. Un partit fa una denúncia i l'arxiven. Això ell ha de manifestar el nom del grup municipal que ho fa, ja que no tota l'oposició ha fet aquesta denúncia ni l'han arxivat. Des de Fem Vendrell demanem aquesta rectificació, ja que nosaltres, quan fem una denúncia, ho diem ben alt i ben clar.
1: Per altra banda, Mar Vázquez, regidora de Fem Vendrell, ha qualificat d'insostenible la problemàtica generada per la recollida de brossa al municipi i ha anunciat l'obertura d'un correu electrònic per recollir les denúncies i queixes de la ciutadania. L'objectiu és compilar les incidències i derivar-les a la Generalitat amb la finalitat de garantir la salubritat dels carrers i barris del Vendrell. Vázquez també ha felicitat les iniciatives ciutadanes sorgides davant d'aquesta situació i ha recordat que el seu partit, Fem Vendrell, ja ha denunciat la problemàtica davant el Consell Comarcal i que ha acudit al Departament de Salut Pública de la Generalitat.
2: No podem passar per davant de carrers de la pudor que fa entre la brutícia que hi ha i la imatge que estem donant ja, no només per a la nostra ciutadania, que és els que hem de conviure, sinó també amb els turistes que venen. Què hem fet en Fem Vendrell? Què fem? Hem creat un correu electrònic, una adreça electrònica que és femvendrellnet@gmail.com, perquè tota la ciutadania que vulgui es pugui ficar en contacte amb nosaltres, ens adreci les seves fotografies, les seves queixes. Què volem fer amb aquesta unitat? Amb aquest contingut ho enviarem directament a la Generalitat. La Generalitat diu que no és competència seva, cert, la gestió directa no és competència de la Generalitat, però sí assegurar la solidaritat. Per tant, us invitem, us convidem a que ens envieu aquestes reclamacions fotografies al nostre correu electrònic femvendrellnet@gmail.com per poder gestionar i fer la denúncia més fortes, totes unides.
1: Canviem de tema, mirem ara el Vendrell, el mirem sense mirada crítica en aquesta ocasió i ho fem des d'un punt especial, des del campanar. El Vendrell es pot conèixer a peu, anant pels carrers i places, però també des de les alçades. És la proposta del Vendrell a vista d'ocell. És una de les rutes patrimonials que un estiu més permet pujar al campanar i descobrir una perspectiva poc habitual de la vila. La visita d'aquesta temporada arriba avui al seu final. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Xavier Mercader, president de l'Associació de Campaners del Vendrell.
4: El recorregut combina patrimoni i paisatge. Durant la visita s'explica la història de l'església de Sant Salvador i especialment del campanar, una construcció neoclàssica aixecada entre els anys 1769 i 1783. La torre, de més de 50 metres d'altura, és un dels elements més característics del perfil del Vendrell.
5: És un indret com si sent desconegut per molta gent, a excepció de les comissions que pugen per les festes del barri, que pugen a tocar les campanes. El resto dels vendellencs no és habitual que puguin pujar, perquè té que complir una sèrie de circumstàncies, i són grups reduïts, acompanyats per un guia. Es puja a baix, al pis on hi ha les campanes grans, com si diguéssim, i és on s'acaba la visita i se'ls explica que aquí dalt hi ha dues campanes més.
4: Un dels apartats de la visita està dedicat a les campanes. Els participants en descobreixen la història, els noms i les característiques. Un altre dels al·licients de pujar al campanar és la vista panoràmica de 360 graus que permet observar el Vendrell des d'una perspectiva completament diferent i arribar amb la mirada fins a diversos punts del Baix Penedès.
5: La gent, un cop baixem a baix i que se'ls explica que hi ha unes campanes, que una que fa una tonelada i l'altra, la gent el que els sorprèn més és sortir a mirar, que és el fet de veure el Vendrell des de dalt, no? Com si diguéssim, es veuen tots els terrats, on es veuen els carrers, mira, allà és casa meva, allà és casa dels avis. Això és el que la gent, doncs, sorprèn més, perquè és el que habitualment no es veu.
4: La sensació és, en certa manera, la de posar-se al lloc de l'àngel de Tobies que corona el campanar. En un dia d'aire com el d'aquest dijous, ha tingut feina des de les alçades assenyalant la direcció del vent, com ho fa des de fa 242 anys.
1: Vinga, més coses. Mirem ara cap a Calafell, perquè Calafell té una barca que no tenia. La Santa Espina, que torna a navegar gràcies a un acord de col·laboració que han signat el Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. És un llegut del 1928 que ha estat declarat bé singular del patrimoni català. Va estar operatiu fins als anys 70 del segle passat. Un sardinal que des de fa una dècada forma part de les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona i que a partir d'ara viurà una nova vida a l'Ecomuseu de la Mar de Calafell. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Josep Sierra, que és president de l'Associació Patí Català de Calafell, i també Vicente García, que és especialista en vela llatina.
6: Tot un tresor de cultura marinera solcant les onades. Gràcies a un acord de cessió rubricat entre el Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, l'emblemàtic llagut La Santa Espina descansa a partir d'ara a la destil·leria Ecomuseu de la Mar. Un repòs, això sí, relatiu, atès que l'embarcació està cridada a esdevenir un clàssic més del litoral calafellenc.
7: Bueno, la Santa Espina és una barca de l'any 1928, és a dir, que aviat farà 100 anys, i té la particularitat de ser un sardinal, una barca que és molt habitual i molt coneguda a la Catalunya Nord i al nord de Catalunya, però és una embarcació una mica més rara, diguem, que al sud de Catalunya.
6: Una raresa en aquesta riba del Mediterrani que tanmateix mirarà de corregir-se amb les sortides obertes als membres de l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, així com a qualsevol que estigui interessat a conèixer-la de prop. I és que ben aviat es commemorarà el centenari de la Santa Espina, un llaüt inicialment batejat com a Francis, que va quedar en desús fa més de 50 anys i que fou restaurat ja amb el seu nou nom poc després. Un recorregut vital que, per diversos motius, la converteixen en una embarcació ben especial.
8: El principal que va ser és que va deixar de pescar en els anys 70 del segle XX i en els 75 ja el va comprar Clovis Alús per formar part de la primera flota del moviment de vela llatina a la Catalunya Nord. I llavors, a partir de l'any 77-78, jo vaig començar a sortir amb ell.
6: Ara reposa l'Ecomuseu de Calafell, un indret que unifica diverses sensibilitats i que s'ha convertit en un autèntic referent per als amants de la mar i també dels llaguts, una embarcació que es va convertir durant força temps en el mitjà de vida d'una part important de la població.
8: Els sardinals era la major tipologia d'embarcacions que hi havia al llarg de la costa i era un sistema que va permetre a la gent sobreviure amb pocs medis. La platja era d'ells, les embarcacions eren d'ells, els espais per les xarxes eren per ells, menjaven i feien els diferents oficis, cosa que amb el turisme tot això s'ha perdut.
6: Uns dominis que els amants de la mar voldrien recuperar i en la qual la Santa Espina hi jugarà novament un paper essencial.
1: Com el Lolo García és polivalent, hem anat a la mar i ara anem a l'interior, perquè des de fa un parell d'anys el municipi de l'Arboç disposa del seu propi Parc de les Olors. Es tracta d'un espai aixecat sobre un antic camp d'oliveres abandonat que, durant aquest temps, s'ha dedicat a conrear un ampli ventall de plantes aromàtiques i també medicinals, un recinte en el que s'organitzen tota mena d'activitats i s'aposta fermament per la divulgació. Tot això ho explica el Lolo i aquí escoltarem Rosa Isabel Mercader, la seva germana Anna Mercader i també David Balcells, que hi treballen i coneixen aquest material natural de primera categoria.
6: De l'automoció i les assegurances a les plantes i les olors. Aquest és el canvi vital que les germanes Mercader van entomar el 2022 quan van decidir impulsar el Parc de les Olors Terracuques, a mig camí entre l'Arboç i Banyeres del Penedès. Un projecte que es va cuinar a foc lent i que obri portes 2 anys després, totalment consagrat a treballar la terra amb respecte, en clau local i des de la sostenibilitat.
9: Som una xarxa de parcs i el que intentem és fer molta planta medicinal i aromàtica, principalment mediterrània, plantes que les podem trobar al bosc però que ja no les coneixem, i plantes que abans es feien servir i que ara ja es deixaven de fer servir. Tenim la bàsica, que és la farigola, però tenim la farigola la vulgaris, la timus vulgaris, tenim la farigola blanca, tenim la farigola, hem posat la capitata, també tenim la llimonera, la cítrica, o sigui, tenim diferents farigoles i és una mica d'explicació de totes les plantes que podem trobar, el que podem fer, mediterrànies, que ens donen un benefici per a la nostra salut. Som molta planta diferent i cultivem de manera que unes plantes s'ajudin a les altres per intentar no fer cap tractament sanitari o fitosanitari.
6: Una producció ecològica que es combina amb tota mena d'activitats i tallers que van variant d'any en any. Un racó de pau i tranquil·litat on les plantes creixen una al costat de l'altra, tot ajudant-se mútuament i els que les conreen.
10: Des de veure la planta com creix, com l'hem de cuidar, si l'hem de regar o no l'hem de regar, com l'hem de tallar i com l'hem de secar, i tot aquest procés, i si han de buscar la llavor, si han de buscar la fruita, i per què ens serveix una cosa, per què serveix l'altra, i com l'han de guardar. Clar, també l'han de guardar amb una secadora, si l'han de, o sigui, amb un assecador, un espai tancat, tancat i sec, després si han de treballar la fulla, si han de fer infusions, doncs tenim marillisa, i en tot l'hivern fem infusions de marillisa, pam. I a l'hora d'esmorzar, un cop d'infusió, estan la mar de bé. A part que el parc té les seves infusions, però nosaltres ja tenim la nostra feta. També fem ambientadors. Nosaltres hi ha un ambientador del parc, té diferents, i nosaltres fem el propi.
6: Un consum propi que tanmateix cal fomentar des del respecte i el coneixement. Una divulgació que des de Terracuques també treballa en tot eixint complicitats amb productors i experts del territori.
11: És molt important aquesta conscienciació i aquesta educació una miqueta en el sentit de ser conscients de que, igual que amb els bolets, no, si no el coneixem, no n'estem segurs, té alguna característica que no ens n'acabem de fiar, no ens el menjaríem perquè tenim aquesta por, no? I aquesta cultura de no te'l menges perquè et pots morir, doncs amb les plantes potser no és tan exagerat, però hauríem de tenir la mateixa consciència, perquè sí que n'hi ha algunes que realment doncs, tu pots confondre una cicuta amb una pastanaga silvestre per falta d'educació o de coneixement sobre plantes i te'n pots anar al forat.
6: I és que una flor mal confosa pot provocar severes intoxicacions i dolors força seriosos, a banda de cremades a la pell. Uns riscos darrerament a l'alça a causa de l'experimentació en el món de la cuina.
11: Ara em ve al cap una altra que ja està més extensa en gastronomia i cocteleria, que és la fava tonka, que fa una olor molt interessant, és molt perfumada, però si tu t'ho mires sobre el paper, simplement agafant una fava, molturant-la i consumint-la, tu tens risc de morir-te per hemorràgies internes. Llavors, petites, o sigui, fer-la servir com a nou moscada, que és un exemple que tots entendrem més, no té tants riscos, però amb segons quines preparacions, quines salses o quins còctels, s'ha d'anar molt de compte. I el problema és que, com a consumidors, a vegades no sabem exactament com està fet allò. I depenem de la bona fe, per dir-ho d'alguna manera, de la gent que ens ho està preparant.
6: Una conscienciació necessària i a l'abast de tothom mitjançant aquests racons on gaudir de les olors i la majestuositat de la natura, amarats de calma i tranquil·litat.

0: abans de seguir endavant, la pitjor notícia de les últimes hores: el Baix Penedès és que un home de 50 anys va morir la tarda d'aquest dijous mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit. L'avís al telèfon d'emergències, el 112, es va rebre minuts abans de les 4 de la tarda, alertant que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar una ambulància medicalitzada i també una ambulància bàsica del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, però va ser impossible fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, i això és una dada rellevant, la platja disposava de servei de vigilància, 4 de la tarda, i socorrisme, però és que, a més, hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany.
1: Hola, bon dia.
2: Els esports en Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha trobat finalment el substitut d'Aldo Velasco. Després de pentinar el mercat durant tot l'estiu, els roig i negres han aconseguit fitxar el davanter Pere Orpí. El sadorninenc, de 24 anys, arriba procedent del Club Patí Monjos Pansalut, on hi ha jugat l'últim any i mig. De fet, en un principi, Orpí havia arribat amb un acord amb el conjunt del penedesenc per ser una temporada més, però la trucada a última hora del Vendrell li ha fet canviar d'idea. Escoltem el nou jugador del Club d'Esports Vendrell, Pere Orpí.
3: Quan és una proposta amb tanta ambició, sempre tens aquesta il·lusió i aquestes ganes i la convicció de que puc afrontar bé aquest repte. L'Andrés és un equip amb història i la ciutat està molt darrere l'equip. Per tant, jo crec que no tindrem problemes per competir la Lliga. Sí que és veritat que és molt dura i que, bueno, al final és un grup que pel sorteig ha quedat molt complicat. Però, bueno, al final nosaltres també estarem aquí competint, jugant i estic segur que podrem fer un bon paper.
1: Pere Orpí va començar a jugar a hoquei patins amb 3 anys al Noia Freixenet, on va passar per totes les categories. Com a infantil, es va proclamar campió de Catalunya i d'Espanya, sent a més el màxim golejador del campionat estatal, amb 13 gols. Aquell mateix any, el 2017, també va ser subcampió de l'Europeu Sub-17 amb la selecció espanyola. Posteriorment, a la temporada 2018-2019, va aconseguir debutar amb el primer equip a l'Hockey Lliga de la mà de l'extècnic roig i negre Pere Bàries, en un partit a l'Ateneu contra el Club Patí Calafell, mentre que en el seu últim curs al Club Sadorninenc, el 2021-2022, va arribar a ser capità del filial a Nacional Catalana sota les ordres d'un altre exentrenador del Vendrell, Jordi Esteve. Un noi a vent també va coincidir amb dos vells coneguts més, Ricard Pintado i Gerard Montserrat. Escoltem de nou Pere Orpí.
3: N'hi ha un parell que han jugat aquí que han coincidit amb mi, el Gerard Montserrat i el Ricard Pintado. I bueno, per lo general, molt contents tots. Al final aquí és un bon lloc per estar, el Palmarès. Al final també ja t'ho explica una mica la història i res, pues esperant una mica poder formar part i aportar en aquest gran club.
1: La seva primera experiència fora de Sant Sadurní va ser Cerdanyola, que li va donar l'oportunitat de jugar per primer cop a l'Hockey Lliga Plata la temporada 2022-2023. Un curs, però, on no va tenir gaire protagonisme, i per això Orpí té ganes de reivindicar-se en aquesta nova oportunitat a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Escoltem de nou Pere Orpí.
3: M'ho prenc també com una segona oportunitat a nivell personal. Al final sempre et queda, no?, aquestes ganes d'haver pogut allargar una mica més a nivell competitiu anys d'experiència en aquesta lliga. I bueno, al final també és veritat que és un altre moment, potser amb una mica més de maduresa, i espero poder-ho afrontar i sobretot no poder-me retreure mai l'esforç que pugui fer aquí durant tot aquest temps.
1: Un cop tancada l'etapa a Cerdanyola, Pere Orpí va fitxar per un any pel Capellades de Nacional Catalana. Després d'un breu parèntesi per motius d'estudis, Orpí va arribar al gener del 2025 als Monjos de Primera Catalana, de la mà del tècnic vendrellenc Xavi Nicolàs, demostrant la seva gran capacitat golejadora amb 21 gols en només mig any, mentre que la temporada 2025-2026 s'ha convertit en el segon màxim golejador de la categoria, amb 45 dianes. Així doncs, el sadorninenc espera poder seguir augmentant els seus registres com a roig i negre. Escoltem de nou Pere Orpí.
3: Sobretot jo crec que en la faceta ofensiva. Espero poder portar gols i també a nivell competitiu, doncs, ajudar els companys al dia a dia, no només els dies de partit, sinó també entrenaments i amb tot el que es pugui. És una cosa que sempre he tingut una mica de facilitat. Sí que és veritat que, bueno, soc jove i encara he de millorar molts, molts altres aspectes del joc que espero poder-ho anar fent aquí.
1: Amb la incorporació de Pere Orpí, el Club d'Esports Vendrell dona la plantilla per tancada, juntament amb els porters Xavi Arcas i Ferran Mirabent i la resta de jugadors de pista que han renovat durant l'estiu. Tots ells arrencarà la pretemporada amb el primer entrenament dirigit per Toni Porta aquest dilluns al pavelló Quim Tomàs.
0: I arribem al final de les notícies. D'entrada, constatant que han baixat les temperatures, que és una cosa que segurament tothom ha agraït després de moltes nits tropicals primer i tòrrides després, no només al Vendrell i al Baix Penedès, sinó a molts llocs de la costa catalana. A més, en alguns indrets la pluja ha fet acte de presència i ha servit per netejar l'ambient, que tan carregat ha estat durant tantes setmanes. I què tenim avui? Doncs tenim una perspectiva d'uns quants dies de tranquil·litat meteorològica i de temperatures pròpies del final del mes d'agost, fins i tot en algun moment més baixes. Avui divendres, a partir de les 6 de la tarda, fins demà dissabte, a les 6 del matí, la possibilitat de pluja al Vendrell i al Baix Penedès és molt alta. Durant la nit i matinada arriba a ser del 95-100% i segons avanci el dia de demà dissabte del 50%. La notícia és doblement feliç perquè les mínimes poden arribar a 20 graus i les màximes no arribar a 30, que és una cosa que fa, insistim, fins aquesta nit molt de temps que no passa. Bona notícia és també que al llarg dels dies que vindran, és a dir, aquest diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, el barem de temperatures serà aquest. Poc o molt, 20-21 graus, 30-31. I possibilitats de pluja dilluns a la tarda, això sí. És a dir, que l'ambient ha canviat, que aquesta terrible part de l'estiu ha arribat a la seva fi i que durant unes jornades, esperem que siguin unes quantes, tot semblarà normal i a més podrem respirar, dormir sense patir les terribles calors de les últimes jornades. Esperant que tinguin un bon cap de setmana. Hi haurà molta gent aquest cap de setmana a les platges del Vendrell i a la comarca en general. Els demanem prudència i paciència, que no volem crònica de successos quan tornem en pròximes edicions dels serveis informatius. Per cert, festa major a l'Arbós tot aquest cap de setmana i diumenge, gran diada castellera. Això és tot.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva a la calorada però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárteles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots als departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Baix. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un vel enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però, ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles Alcanà, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous a la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània Occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
0: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Tellez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sòl afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació, que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura, canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escorcells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
0: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos.

0: i el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
1: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
2: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats els explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
1: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del 9FM, que era l'Àries.
3: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de dues setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent, ha acabat amb dos detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per tres delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
5: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
6: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
5: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps.

0: de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
2: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
3: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
4: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
3: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
5: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
6: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquests moments saltarà una alarma.
5: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
0: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
7: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
0: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
1: I estem per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
8: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
9: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
8: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
1: Punt final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona després de dues setmanes de cultura popular donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
10: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
12: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
11: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel. 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig bé.
10: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria. Els blanquis blau s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
13: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
10: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
14: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
10: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
1: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts, els que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Continguts en xarxa.
18: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
19: ¿Qué es esto?
20: Conozco este lugar.
21: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
18: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
21: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
22: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
18: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
23: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
24: ¿Tú qué coño quieres?
23: Venganza.
25: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde voy a arrancar.
18: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
25: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
15: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 El risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
1: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
1: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
3: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: En Cultura Impuls, a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
1: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
10: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
1: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen tres minuts, de fet, de 2:45.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins al nivell 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
1: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
1: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
4: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
17: Notícies en xarxa.
1: 5 minuts per damunt de 2:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar, el moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
0: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no, és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest no, dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Radio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
5: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
1: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. A aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
6: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara en breu es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
1: Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
7: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada 3 per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
8: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en el que s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
7: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Deixeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
9: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
12: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
9: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol i el consecutiu, en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Camp de Bànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
19: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Camp de Bànol.
20: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
19: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Camp de Bànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
11: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
13: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
11: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
1: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
14: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
16: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on hauria de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
14: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
1: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. I comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
3: Aquestes interrupcions són diurnes de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir provocant el tancament de tota la carretera.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
3: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
1: Els veïns del districte de les Corts i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
3: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per la restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
21: Impulsem una nova mesura, molt treballada amb els veïns i les veïnes, per millorar doncs, la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquí serveis que de vegades, donada la gran afluència de públic en alguns partits, sobretout, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres, doncs amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
3: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
1: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
22: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans anuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
0: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
22: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
2: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
15: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
2: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
1: Los Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
18: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del festival Tradicionarius.
23: El divendres, Silvestres, són 3 noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
18: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
24: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
25: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
26: La situació, cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
4: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fer.
24: I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 al partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que el volia primer.
5: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande status. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
24: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa Masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
1: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compte amb les pluges.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per previsió de ruixats torrencials. Les properes hores haurem d'estar alerta. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. Tot i que ja treva la calor, el Servei Meteorològic ens ha alertat del nivell 4 a 6 al risc màxim per a aquests aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. I un dia més parlem de la crisi de la migració. La policia nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Són persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar, recordem-ho, 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat aquesta darrera nit. Per cert que també s'ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. I amb aquest rerefons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'orígens, un moviment d'iniciativa ciutadana que va ser rebutjat a Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una manifestació una hora abans a les 6. Des dels Comuns, David Cid demana en contundència que es prohibeixi l'acte.
2: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant, pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixi en aquesta concentració que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
1: Hem de dir que el govern preveu, ha dit, un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar i vetllar que això no passi. I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, CRES, ha detectat el virus del Nil Occidental en exemplars de mosquits capturats als aiguamolls a l'Empordà, en una zona, això sí, allunyada dels nuclis urbans. Diuen que de moment no hi ha motius per alerta. I el Festival Camins de Manresa creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de l'ADO Pla del Bages. Després d'una primera edició al juliol, torna amb actuacions com Manu Guix o Ramon Mirabet.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Estás escoltant Radio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De llauna de sardines a bicicleta i de bric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració

0: Jo de Covidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: No me dejes ir.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Benvinguts a les notícies d'aquest 21 d'agost. És el dia després de la nit en la que segurament més gent ha dormit millor al llarg dels últims dos mesos al Vendrell i a gairebé tota la costa catalana. Amb aquest ambient una mica més fresc que en dies anteriors, els saludem la Marga Márquez a les vies de so, el Jordi Graell a la crònica esportiva i la resta de tècnics i redactors de la casa treballant amb una mica més de temperatura decent. Tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
0: Sumari de titulars.
2: Aquest sumari de titulars passa per coses diferents. Encara que som a 21 d'agost, hem de parlar d'economia municipal, perquè s'ha reunit la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament del Vendrell i disposem dels resultats de la gestió econòmica municipal de l'any passat al 2025. Seguirem parlant de política i escoltarem la portaveu de Fem Vendrell criticant el portaveu del PSC a l'equip de govern per l'anunci de l'arxivament d'una denúncia contra l'equip de govern i també criticant el govern en un altre àmbit per la gestió de la recollida de residus del Vendrell. Després no ens mourem de la plaça Vella, pujarem al campanar i veurem des d'allà el Vendrell a vista d'ocell. Bé, allò que es pot veure per ràdio. Parlarem d'un llagut que arriba a l'Ecomuseu de Calafell, que recorda com era la vida dels pescadors, i també anirem fins a l'Arbós per explicar que hi ha un lloc on es poden recuperar olors de la terra de tota la vida. Expliquem que va morir un banyista a Cunit la tarda d'ahir. Cuidado al mar. I algunes notícies breus per acabar amb la previsió meteorològica, que diu que entre aquesta tarda-nit i demà al matí és ben probable que torni a ploure al Baix Penedès. La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament del Vendrell, celebrada avui mateix, ha servit per acreditar un descens del deute viu del consistori, que se situa ara en 29,69 milions d'euros. Això suposa que la ràtio d'endeutament passa a ser d'un 44%. L'any passat, l'Ajuntament va ingressar, per diferents conceptes, 64,34 milions d'euros. És una informació dins la qual escoltarem les explicacions del regidor de Serveis Econòmics, Baltasar Santos. El regidor de Serveis Econòmics, Baltasar Santos, ha presentat les dades del compte general de l'Ajuntament de l'any 2025, després de la reunió de la Comissió Especial de Comptes en què s'ha donat a conèixer el resultat als diferents grups de l'oposició. Els comptes se sotmetran a l'aprovació del ple municipal. Segons el compte general, l'Ajuntament del Vendrell va tancar l'exercici de l'any 2025 amb un deute viu de 29,69 milions d'euros i una ràtio d'endeutament del 44%, molt per sota dels límits legals. Els ingressos durant l'exercici van ser de 64,34 milions d'euros, mentre que la despesa corrent només va créixer un 0,51%. Això ha permès assolir un estalvi net de 4,44 milions d'euros, el doble que l'any anterior. Segons el regidor, els resultats mostren que l'Ajuntament del Vendrell continua avançant en la transformació verda i blava del municipi i en la renovació dels serveis bàsics amb marge per afrontar amb garanties reptes actuals i també de futur.
3: Tenim un superàvit, com ja es va indicar en el moment de la liquidació dels comptes de l'any 2025, hi ha més liquiditat, per tant, hi ha diners disponibles per fer les inversions i per portar a terme els projectes i els programes doncs, que l'equip de govern decideix en cada moment, i més estalvi ordinari, que duplica el de l'any 2024, i el deute està molt controlat i molt per sota dels límits legals, com no pot ser d'una altra manera, i com també indica la pròpia evolució dels darrers anys. Bàsicament, les dades econòmiques que assenyala el Compte General són el resultat pressupostari del 2025, que són dades coherents amb la liquidació que ja es va presentar en el seu dia, el romanent per a despeses generals de 4,76 milions, un marge de tresoreria de 10,89 milions i un ràtio de deute viu, que això jo crec que és la dada més interessant i més important, del 44%. De fet, aquesta dada del 44%, que obeeix a un deute viu consolidat de 29,69 milions, doncs és una dada molt positiva. Recordem que venim d'un deute del 85% el 2012.
2: Durant el 2025, els principals recursos municipals s'han destinat als programes de seguretat, recollida i tractament de residus i serveis a les persones, que inclouen educació, cultura, esport, salut, servei social i polítiques d'ocupació. En conjunt, aquests àmbits han representat un 73,45% de la despesa total. I seguim parlant de política. Ho fem per explicar que la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, demana a Cristian Soriano que rectifiqui les seves declaracions després de l'arxivament per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya d'una denúncia presentada per un grup de l'oposició. Vázquez considera que Soriano no pot acusar tota l'oposició de recórrer a denúncies falses quan la denúncia correspon a un únic grup municipal que no és el seu. Mar Vázquez.
4: La setmana passada el senyor Soriano va fer unes declaracions dient que l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell fa una pràctica recurrent, que és denunciar amb denúncies falses al govern municipal. Manifestem que això no és veritat i manem una rectificació. Un partit fa una denúncia i l'arxiven. Això ella ha de manifestar el nom del grup municipal que ho fa, ja que no tota l'oposició ha fet aquesta denúncia ni l'han arxivat. Des de Fem Vendrell demanem aquesta rectificació, ja que nosaltres, quan fem una denúncia, ho diem ben alt i ben clar.
2: Per altra banda, Mar Vázquez, regidora de Fem Vendrell, ha qualificat d'insostenible la problemàtica generada per la recollida de brossa al municipi i ha anunciat l'obertura d'un correu electrònic per recollir les denúncies i queixes de la ciutadania. L'objectiu és compilar les incidències i derivar-les a la Generalitat amb la finalitat de garantir la salubritat dels carrers i barris del Vendrell. Vázquez també ha felicitat les iniciatives ciutadanes sorgides davant d'aquesta situació i ha recordat que el seu partit, Fem Vendrell, ja ha denunciat la problemàtica davant el Consell Comarcal i que ha acudit al Departament de Salut Pública de la Generalitat.
4: No podem passar per davant de carrers de la pudor que fa entre la brutícia que hi ha i la imatge que estem donant ja, no només per a la nostra ciutadania, que és els que hem de conviure, sinó també amb els turistes que venen. Què hem fet en Fem Vendrell? Què fem? Hem creat un correu electrònic, una adreça electrònica que és femvendrellnet@gmail.com, perquè tota la ciutadania que vulgui es pugui ficar en contacte amb nosaltres, ens adreci les seves fotografies, les seves queixes. Què volem fer amb aquesta unitat? Amb aquest contingut ho enviarem directament a la Generalitat. La Generalitat diu que no és competència seva, cert, la gestió directa no és competència de la Generalitat, però sí assegurar la solubilitat. Per tant, us invitem, us convidem a que ens envieu aquestes reclamacions fotografies al nostre correu electrònic femvendrellnet@gmail.com per poder gestionar i fer la denúncia més fortes, totes unides.
2: Canviem de tema. Mirem ara el Vendrell. El mirem sense mirada crítica en aquesta ocasió i ho fem des d'un punt especial, des del campanar. El Vendrell es pot conèixer a peu, anant pels carrers i places, però també des de les alçades. És la proposta del Vendrell a vista d'ocell. És una de les rutes patrimonials que, un estiu més, permet pujar al campanar i descobrir una perspectiva poc habitual de la vila, la visita d'aquesta temporada arriba avui al seu final. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Xavier Mercader, president de l'Associació de Campaners del Vendrell.
5: El recorregut combina patrimoni i paisatge. Durant la visita s'explica la història de l'església de Sant Salvador i especialment del campanar, una construcció neoclàssica aixecada entre els anys 1769 i 1783. La torre de més de 50 metres d'altura és un dels elements més característics del perfil del Vendrell.
6: És un indret, com si sent, desconegut per molta gent, a excepció de les comissions que pugen per les festes del barri, que pugen a tocar les campanes, el resto dels vendellencs. No és habitual que puguin pujar, perquè té que complir una sèrie de circumstàncies i són grups reduïts, acompanyats per un guia. Es puja a baix, al pis on hi ha les campanes grans, com si diguéssim, i és on s'acaba la visita i se'ls explica que aquí dalt hi ha dues campanes més.
5: Un dels apartats de la visita està dedicat a les campanes. Els participants en descobreixen la història, els noms i les característiques. Un altre dels al·licients de pujar al campanar és la vista panoràmica de 360 graus que permet observar el Vendrell des d'una perspectiva completament diferent i arribar amb la mirada fins a diversos punts del Baix Penedès.
6: La gent, un cop baixem a baix i que se'ls explica que hi ha unes campanes, que una que fa una tornalada i l'altra, la gent el que els sorprèn més és sortir a mirar, que és el fet de veure el Vendrell des de dalt, no? Com si diguéssim, es veuen tots els terrats, tots es veuen els carrers, mira, allà és casa meva, allà és casa dels avis. Això és el que la gent, doncs, sorprèn més, perquè és el que habitualment no es veu.
5: La sensació és, en certa manera, la de posar-se al lloc de l'àngel de Tobies que corona el campanar. En un dia d'aire com el d'aquest dijous, ha tingut feina des de les alçades assenyalant la direcció del vent, com ho fa des de fa 242 anys.
2: Vinga, més coses. Mirem ara cap a Calafell, perquè Calafell té una barca que no tenia, la Santa Espina, que torna a navegar gràcies a un acord de col·laboració que han signat el Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell. És un llegut del 1928 que ha estat declarat bé singular del patrimoni català. Va estar operatiu fins als anys 70 del segle passat. Un sardinal que des de fa una dècada forma part de les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona i que a partir d'ara viurà una nova vida a l'Ecomuseu de la Mar de Calafell. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Josep Sierra, que és president de l'Associació Petit Català de Calafell, i també Vicente García, que és especialista en vela llatina.
7: Tot un tresor de cultura marinera solcant les onades. Gràcies a un acord de cessió rubricat entre el Museu Marítim de Barcelona i l'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell, l'emblemàtic llagut La Santa Espina descansa a partir d'ara a la destileria Ecomuseu de la Mar. Un repòs, això sí, relatiu, atès que l'embarcació està cridada a esdevenir un clàssic més del litoral calafellenc.
8: Bueno, la Santa Espina és una barca de l'any 1928, és a dir, que aviat farà 100 anys, i té la particularitat de ser un sardinal, una barca que és molt habitual i molt coneguda a la Catalunya Nord i al nord de Catalunya, però és una embarcació una mica més rara, diguem, que al sud de Catalunya.
7: Una raresa en aquesta riba del Mediterrani que tanmateix mirarà de corregir-se amb les sortides obertes als membres de l'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell, així com a qualsevol que estigui interessat a conèixer-la de prop. I és que ben aviat es commemorarà el centenari de la Santa Espina, un llaüt inicialment batejat com a Francis, que va quedar en desús fa més de 50 anys i que fou restaurat ja amb el seu nou nom poc després. Un recorregut vital que, per diversos motius, la converteixen en una embarcació ben especial.
9: El principal que va ser és que va deixar de pescar en els anys 70 del segle XX

0: mayor tipología de embarcaciones que había al llarg de la costa, y era un sistema que va permetre a la gent sobreviure amb pocs medis. La platja era d'ells, les embarcacions eren d'ells, els espais per les xarxes eren per ells, menjaven i feien els diferents oficis, cosa que amb el turisme tot això s'ha perdut.
1: Uns dominis que els amants de la mar voldrien recuperar i en la qual la Santa Espina hi jugarà novament un paper essencial.
2: Com el Lolo García és polivalent, hem anat a la mar i ara anem a l'interior, perquè des de fa un parell d'anys el municipi de l'Arboç disposa del seu propi Parc de les Olors. Es tracta d'un espai aixecat sobre un antic camp d'oliveres abandonat que, durant aquest temps, s'ha dedicat a conrear un ampli ventall de plantes aromàtiques i també medicinals. Un recinte en el que s'organitzen tota mena d'activitats i s'aposta fermament per la divulgació. Tot això ho explica el Lolo i aquí escoltarem Rosa Isabel Mercader, la seva germana Anna Mercader i també David Balcells, que hi treballen i coneixen aquest material natural de primera categoria.
1: De l'automoció i les assegurances a les plantes i les olors. Aquest és el canvi vital que les germanes Mercader van entomar el 2022 quan van decidir impulsar el Parc de les Olors Terracuques, a mig camí entre l'Arboç i Banyeres del Penedès. Un projecte que es va cuinar a foc lent i que va obrir portes 2 anys després, totalment consagrat a treballar la terra amb respecte, en clau local i des de la sostenibilitat.
3: Som una xarxa de parcs i el que intentem és fer molta planta medicinal i aromàtica, principalment mediterrània, plantes que les podem trobar al bosc però que ja no les coneixem, i plantes que abans es feien servir i que ara ja es deixaven de fer servir. Tenim la bàsica, que és la farigola, però tenim la farigola la vulgaris, la timus vulgaris, tenim la farigola blanca, tenim la farigola, hem posat la capitata, també tenim la llimonera, la cítrica, o sigui, tenim diferents farigoles i és una mica d'explicació de totes les plantes que podem trobar, el que podem fer, mediterrànies, que ens donen un benefici per a la nostra salut. Som molta planta diferent i cultivem de manera que unes plantes ajudin a les altres per intentar no fer cap tractament sanitari o fitosanitari.
1: Una producció ecològica que es combina amb tota mena d'activitats i tallers que van variant d'any en any. Un racó de pau i tranquil·litat on les plantes creixen una al costat de l'altra, tot ajudant-se mútuament i els que les conreen.
4: Des de veure la planta com creix, com l'hem de cuidar, si l'hem de regar o no l'hem de regar, com l'hem de tallar i com l'hem de secar, i tot aquest procés, i si han de buscar la llavor, si han de buscar la fruita, i per què ens serveix una cosa, per què ens serveix l'altra, i com l'han de guardar. Clar, també l'han de guardar amb una secadora, si l'han de, o sigui, amb una secadora, un espai tancat i sec, després si han de treballar la fulla, si han de fer infusions, doncs tenim marillisa, i en el sol hivern fem infusions de marillisa, pam. I a l'hora d'esmorzar, un cop d'infusió, i estem la mar de bé. A part que el parc té les seves infusions, on nosaltres ja tenim la nostra feta. També fem ambientadors, nosaltres hi ha un ambientador del parc, té diferents, i nosaltres fem el propi.
1: Un consum propi que tanmateix cal fomentar des del respecte i el coneixement. Una divulgació que des de Terracuques també treballa en tot i així en complicitats amb productors i experts del territori.
5: És molt important aquesta conscienciació i aquesta educació una miqueta en el sentit de ser conscients de que, igual que amb els bolets, no, si no el coneixem, no n'estem segurs, té alguna característica que no ens n'acabem de fiar, no ens el menjaríem perquè tenim aquesta por, no? I aquesta cultura de no te'l menges perquè et pots morir, doncs amb les plantes potser no és tan exagerat, però hauríem de tenir la mateixa consciència, perquè sí que n'hi ha algunes que realment doncs, tu pots confondre una cicuta amb una pastanaga silvestre per falta d'educació o de coneixement sobre plantes i te'n pots anar al forat.
1: I és que una flor mal confosa pot provocar severes intoxicacions i dolors força seriosos, a banda de cremades a la pell. Un risc darrerament a l'alça a causa de l'experimentació en el món de la cuina.
5: Ara em ve al cap una altra que ja està més extensa en gastronomia i cocteleria, que és la fava tonka, que fa una olor molt interessant, és molt perfumada, però si tu t'ho mires sobre el paper, simplement agafes

0: fan una fava molturant-la i consumint-la, tu tens risc de morir-te per hemorràgies internes. Llavors, petita, o sigui, fer-la servir com a nou moscada, que és un exemple que tots entendrem més, no té tants riscos, però amb segons quines preparacions, quines salses o quins còctels, s'ha d'anar molt de compte. I el problema és que, com a consumidors, a vegades no sabem exactament com està fet allò. I depenem de la bona fe, per dir-ho d'alguna manera, de la gent que ens ho està preparant.
1: Una conscienciació necessària i a l'abast de tothom mitjançant aquests racons on gaudir de les olors i la majestuositat de la natura, amarats de calma i tranquil·litat.

0: abans de seguir endavant, la pitjor notícia de les últimes hores al Baix Penedès és que un home de 50 anys va morir la tarda d'aquest dijous mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit. L'avís al telèfon d'emergències, el 112, es va rebre minuts abans de les 4 de la tarda, alertant que el socorrista havia tret de l'aigua un home inconscient i li estava practicant maniobres de reanimació. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar una ambulància medicalitzada i també una ambulància bàsica del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, però va ser impossible fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, i això és una dada rellevant, la platja disposava de servei de vigilància, 4 de la tarda, i socorrisme, però és que, a més, hi onejava la bandera vermella que prohibeix el bany.
1: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha trobat finalment el substitut d'Aldo Velasco. Després de pentinar el mercat durant tot l'estiu, els roig i negres han aconseguit fitxar el davanter Pere Orpí. El sadorninenc de 24 anys arriba procedent del Club Patí Monjos Pansalut, on hi ha jugat l'últim any i mig. De fet, en un principi Orpí havia arribat amb un acord amb el conjunt del penedesenc per ser una temporada més, però la trucada a última hora del Vendrell li ha fet canviar d'idea. Escoltem el nou jugador del Club d'Esports Vendrell, Pere Orpí.
3: Quan és una proposta amb tanta ambició, sempre tens aquesta il·lusió i aquestes ganes i la convicció de que puc afrontar bé aquest repte. Vendrell és un equip amb història i la ciutat està molt darrere l'equip. Per tant, jo crec que no tindrem problemes per competir la Lliga. Sí que és veritat que és molt dura i que, bueno, al final és un grup que pel sorteig ha quedat molt complicat, però, bueno, al final nosaltres també estarem aquí competint, jugant i estic segur que podrem fer un bon paper.
2: Pere Orpí va començar a jugar a hoquei patins amb 3 anys al Noia Freixenet, on va passar per totes les categories. Com a infantil, es va proclamar campió de Catalunya i d'Espanya, sent a més el màxim golejador del campionat estatal, amb 13 gols. Aquell mateix any, el 2017, també va ser subcampió de l'Europeu Sub-17 amb la selecció espanyola. Posteriorment, a la temporada 2018-2019, va aconseguir debutar amb el primer equip a l'Hockey Lliga de la mà de l'extèmic roig i negre Pere Vàries, en un partit a l'Ateneu contra el Club Patí Calafell, mentre que en el seu últim curs al Club Sadorninenc, el 2021-2022, va arribar a ser capità del filial a Nacional Catalana sota les ordres d'un altre exentrenador del Vendrell, Jordi Esteve. Un noi a bé també va coincidir amb dos vells coneguts més, Ricard Pintado i Gerard Montserrat. Escoltem de nou Pere Orpí.
3: N'hi ha un parell que han jugat aquí que han coincidit amb mi, el Gerard Montserrat i el Ricard Pintado. I bueno, per lo general, molt contents tots. Al final aquí és un bon lloc per estar. El palmarès, al final també, ja t'ho explica una mica la història. I res, pues esperant una mica poder formar part i aportar en aquest gran grup.
2: La seva primera experiència fora de Sant Sadurní va ser Cerdanyola, que li va donar l'oportunitat de jugar per primer cop a l'Hockey Lliga Plata la temporada 2022-2023. Un curs, però, on no va tenir gaire protagonisme i per això Orpí té ganes de reivindicar-se en aquesta nova oportunitat a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Escoltem de nou Pere Orpí.
3: M'ho prenc també com una segona oportunitat a nivell personal. Al final sempre et queda, no?, aquestes ganes d'haver pogut allargar una mica més a nivell competitiu anys d'experiència en aquesta lliga. I bueno, al final també és veritat que és un altre moment, potser amb una mica més de maduresa, i espero poder-ho afrontar i sobretot no poder-me retreure mai l'esforç que pugui fer aquí durant tot aquest temps.
2: Un cop tancada l'etapa a Cerdanyola, Pere Orpí va fitxar per un any pel Capellades de Nacional Catalana. Després d'un breu parèntesi per motius d'estudis, Orpí va arribar al gener del 2025 als Monjos de Primera Catalana de la mà del tècnic vendrellenc Xavi Nicolàs, demostrant la seva gran capacitat golejadora amb 21 gols en només mig any, mentre que la temporada 2025-2026 s'ha convertit en el segon màxim golejador de la categoria amb 45 dianes. Així doncs, el sadorninenc espera poder seguir augmentant els seus registres com a roig i negre. Escoltem de nou Pere Orpí.
3: Sobretot jo crec que en la faceta ofensiva. Espero poder portar gols i també a nivell competitiu, doncs, ajudar els companys el dia a dia, no només els dies de partit, sinó també entrenaments i amb tot el que es pugui. És una cosa que sempre he tingut una mica de facilitat. Sí que és veritat que, bueno, soc jove i encara he de millorar molts altres aspectes del joc que espero poder-ho anar fent aquí.
2: amb la incorporació de Pere Orpí, el Club d'Esports Vendrell dona la plantilla per tancada, juntament amb els porters Xavi Arcas i Ferran Mirabent i la resta de jugadors de pista que han renovat durant l'estiu. Tots ells arrencarà la pretemporada amb el primer entrenament dirigit per Toni Porta aquest dilluns al pavelló Quim Tomàs.
0: I arribem al final de les notícies. D'entrada, constatant que han baixat les temperatures, que és una cosa que segurament tothom ha agraït després de moltes nits tropicals primer i tòrrides després, no només al Vendrell i al Baix Penedès, sinó a molts llocs de la costa catalana. A més, en alguns indrets la pluja ha fet acte de presència i ha servit per netejar l'ambient, que tan carregat ha estat durant tantes setmanes. I què tenim avui? Doncs tenim una perspectiva d'uns quants dies de tranquil·litat meteorològica i de temperatures pròpies del final del mes d'agost, fins i tot en algun moment més baixes. Avui divendres, a partir de les 6 de la tarda, fins demà dissabte, a les 6 del matí, la possibilitat de pluja al Vendrell i al Baix Penedès és molt alta. Durant la nit i matinada arriba a ser del 95-100% i segons avanci el dia de demà dissabte del 50%. La notícia és doblement feliç perquè les mínimes poden arribar a 20 graus i les màximes no arribar a 30, que és una cosa que fa, insistim, fins aquesta nit, molt de temps que no passa. Bona notícia és també que al llarg dels dies que vindran, és a dir, aquest diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, el barem de temperatures serà aquest, poc o molt, 20-21 graus, 30-31, i possibilitats de pluja dilluns a la tarda, això sí. És a dir, que l'ambient ha canviat, que aquesta terrible part de l'estiu ha arribat a la seva fi i que durant unes jornades, esperant que siguin unes quantes, tot semblarà normal i a més podrem respirar, dormir sense patir les terribles calors de les últimes jornades. I esperant que tinguin un bon cap de setmana. Hi haurà molta gent aquest cap de setmana a les platges del Vendrell i a la comarca en general. Els demanem prudència i paciència, que no volem crònica de successos quan tornem en pròximes edicions dels serveis informatius. Per cert, festa major a l'Arbós tot aquest cap de setmana i diumenge, gran diada castellera. Això és tot.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.